0: Este nuevo tema inédito titulado I Want Your Love, grabado por el artista británico en 1965, antes incluso de llamarse David Bowie. Por aquel entonces, en 1965, su nombre artístico era David Jones. Para el resto de temas, los fans y los amantes de la música, vamos a tener que esperar hasta el 18 de septiembre. Será entonces cuando se publique ese disco con 10 temas inéditos y en donde colaboraron hace, pues, 60 años, figuras como Jimmy Page, quien más tarde formaría parte de Led Zeppelin, y también el pianista Nicky Hopkins, que ha trabajó con otros grupos como los Beatles, The Who y los Rolling Stones.
1: Fíjate, 60 años después, es curioso, ¿no?, que se encuentren canciones que no han sonado, que, bueno, que estaban ahí, escondidas, ¿no?
0: Ocurre mucho, y aquí en el mapa traemos muchas veces música de artistas, hay muchos productores musicales o muchas discográficas que tienen canciones que se descartaron en su momento. Uh-huh. Y ahora dicen, oye, ya sabes que es la época de la nostalgia, o incluso dices, oye, vamos a hacer un poco de negocio, y vamos a publicar estas canciones inéditas de distintos artistas de hace décadas, incluso no tanto, porque hace poco se anunciaron canciones inéditas de Coldplay, que fíjate que todavía está actuando.
1: Sí, que todavía siguen los escenarios. Bueno, en fin, sea por negocio, sea por nostalgia, pues bienvenido este disco con canciones inéditas de David Bowie. Y venga, vamos con otro asunto. A ver, Donald Trump va a tener su cara en las monedas de un dólar.
0: Si ha salido con la suya, va a poder ver su efigie en las nuevas monedas que van a entrar en circulación en los Estados Unidos este otoño. Lo ha confirmado el Departamento del Tesoro, que ha esquivado la ley federal que impide que los presidentes vivos, y mucho más si están en el cargo, pues puedan aparecer en las monedas y en los billetes de ese país. Pero han aprovechado un resquicio legal, porque va a ser una moneda que va a estar en circulación, sí, pero que es conmemorativa por los 250 años de la existencia de los Estados Unidos. El propio Trump, en declaraciones a Fox, se hacía un poco sorprendido, ¿eh? Como, anda, fíjate, me siento muy halagado porque sé que es algo inusual y, bueno, esto lo añado yo, va a conseguir esa inmortalidad, ¿no?, que tanto está buscando Donald Trump. ¿Cómo es la moneda? Bueno, pues es dorada. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos
1: que le gusta mucho
0: el dorado a Donald Trump? Bueno, pues es una moneda dorada con su cara seria, con traje y corbata en la cara, la palabra libertad en la parte superior, en la inferior pues aparecen los años conmemorativos, y en el reverso, lo que sería la cruz de la moneda, pues está el gran sello de los Estados Unidos, que es la tradicional águila calva. Por cierto, que Trump también ha conseguido que su firma aparezca en los billetes de $100. Hasta ahora la firma que aparecía era la del tesorero. El departamento, en un comunicado, explicaba que ha tomado esta decisión como legado histórico de Trump al ser el artífice del resurgimiento económico de la edad de oro de los Estados Unidos, algo que es innegable. Esto es literal en el comunicado.
1: Bueno, pues en fin, ¿cómo pinta la cosa? Dentro de poco va a aparecer también en los cartones de cereales, ¿no?, que desayunan los niños antes de ir al cole. En fin, lo que seguro que ya han visto, o si no lo han visto, se lo cuenta ahora Nacho, porque ha aparecido mucho en redes sociales, se ha replicado, es esta foto que desde que conocimos que la final del Mundial va a ser entre España y Argentina, pues se ha vuelto a hacer viral, ¿no? Que es esa famosa foto de Messi bañando un bebé que resulta ser Lamine Yamal y que ahora, pues no sé por qué, ha vuelto a ser viral y está sorprendiendo al mundo entero.
0: Claro, nosotros conocimos esta foto, que pertenece a una campaña de UNICEF de hace 19 años, pues cuando Lamine Yamal irrumpió en el fútbol español. Aquí en España desde entonces conocemos esta imagen, pero claro, desde que se ha conocido la final España-Argentina, pues esta foto se está haciendo viral en todo el mundo. La foto la ha llegado al alcalde de Nueva York, que es Zoran Mamdani, quien ha confesado que al principio, cuando vio la foto, pues pensaba que estaba hecha con inteligencia artificial.
2: I thought that the image of Lionel Messi and Lamine Yamal was AI. I don't know if you've seen this image, but Lamine Yamal was picked out of a number of different.
0: Ayer lo explicaba en rueda de prensa porque le preguntaban por el partido, por la final que se va a celebrar en Nueva York, y claro, Mamdani pues explicaba lo que yo creo que nos pasó a todos, que quién iba a pensar que se podía dar esa casualidad. Entonces dices, bueno, yo esto no me lo creo, no me creo que entre el casting de bebés que se eligió entonces, ese bebé, 19 años después, fuese una estrella del fútbol y que se fuese a enfrentar en la final de la Copa del Mundo con Messi.
1: Madre mía. De hecho, mira, esta mañana justo esta noche, hablando con un taxista, estábamos comentando un poco eso, las probabilidades. De hecho, vi ayer en Twitter que no sé si era una entre 675 mil millones. En fin, pues nada, Nacho, muchísimas gracias.
0: A ti.
1: Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, divendres és 17 de juliol.
5: Creo que objetivamente hay una victoria política. La ley avalada por el Tribunal de Justicia ha sido la ley que Junts forzó que se aprobase, porque mucha gente quedaba fuera, mucha gente y muchas cosas quedaban fuera de esa ley de amnistía.
4: És Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, i Hora 25, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia. És una victòria que els partits independentistes celebren a mitges, perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin. Tots els ulls estan posats en el Constitucional i el Suprem. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps, dia assolellat, temperatures que baixen una mica entre els 23 i els 30 graus al litoral, però que encara s'enfilaran fins als 37-38 a Ponent i a la Catalunya central. Pel que fa al trànsit, aquesta hora normalitat, i respecte al transport públic, si sou usuaris de la línia R1, de la línia 1 del metro, sapigueu que des d'avui fins al 28 d'agost estarà tallada entre la Florida i la plaça de Sants per diverses obres de millora del servei. Luxemburg defensa l'esperit de reconciliació de l'amnistia i rebutja que les despeses de l'1 d'octubre perjudiquessin el pressupost de la Unió Europea.
6: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
4: És el que deia el president de la Gran Sala en un pronunciament que responia a dues qüestions prejudicials. La primera, la que li va fer el Tribunal de Comptes, a qui considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea. La segona, la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional, assegura que no és contrària a la directiva sobre terrorisme. I en base a aquest escenari, Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela.
4: Ara què?
7: Ara es preveu que el Tribunal Constitucional resolgui els recursos d'empara que van presentar els polítics del procés perquè el Suprem es va negar a aplicar-los l'amnistia. Això serà la tardor. Després encara faltarà el pronunciament del Suprem, un tribunal, recordem, amb majoria conservadora, amb jutges com Manuel Marchena o Pablo Llarena.
4: Aquest és l'escenari judicial, l'analitzem però també la lectura política. Puigdemont i Junqueras veuen la sentència del TJUE com una victòria parcial perquè encara falta que els tribunals els apliquin l'amnistia. Tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no s'ha acabat. Diuen que ara no hi ha excuses per aplicar del tot la llei. Laura Pons.
8: Tant Junts com Esquerra assenyalen els tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
9: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
10: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
8: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
10: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
8: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
4: Doncs escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
11: Principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit a Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
4: Però més enllà de l'amnistia hi ha altres qüestions i hi ha novetats sobre la mort de la família catalana que va perdre la vida en un accident d'helicòpter mentre sobrevolava Nova York. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units assenyala que la causa més probable de l'accident va ser l'impacte d'un estol d'ocells.
7: La investigació ha localitzat restes de les aus prop del punt d'impacte i en diverses parts de l'aparell. L'helicòpter accidentat va caure al riu Hudson. Va morir una família amb tres fills menors i el pilot del vehicle.
4: I la mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia al març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les presumptes violacions que va patir la noia. Entre les proves aportades a la fiscalia, ha donat manuscrits de la jove que relaten els fets i que permetrien identificar els agressors. Carles Couso, bon dia.
12: Dues presumptes violacions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. En les denúncies, que inclouen escrits a mà de la mateixa Noelia i diversa documentació, la mare demana identificar els presumptes agressors. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La família no va poder denunciar els fets en el seu moment en no tenir proves suficients.
4: Són les 6:55.
13: Nueva York!
14: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i, passi el que passi, el postpartit.
15: És gratis, eh?
14: Més informació a casinobarcelona.com.
16: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
3: Hoy por hoy, Catalunya.
4: I ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any passat. I són Biel i Júlia, ho diu l'estadística de naixements i d'ESCAT. Ara bé, per territoris hi ha diferències. Elia Pijuan.
17: Mateo i Sofia són els noms més posats a l'àmbit metropolità i Jan i Martina a les comarques gironines i a les del Camp de Tarragona. Marc, el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han sigut Hugo i Pau. I el nom de Júlia, el més posat de l'any 2025, segons l'expert en onomàstica Albert Urull, ha anat canviant la seva imatge.
18: És un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, diferència de, jo què sé, Concepció. Ningú posa Concepció a una nena i no està pas prohibit.
17: El 46,3% dels nadons nascuts l'any passat són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de la mare al naixement del primer fill és de 32 anys.
4: I el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha donat llum verda a la construcció de gairebé 8.000 habitatges nous durant la primera meitat de l'any.
7: És un 2,5% menys que el mateix període de l'any passat. Els arquitectes veuen complicat complir els plans del govern de construir 50.000 habitatges públics protegits abans del 2030.
4: I Espanya i Argentina ja són a Nova York, on diumenge han de disputar la final del Mundial. Lamine va acabar coix del partit contra França, però la selecció assegura que serà el duel. Santi Ovalle, enviat especial al Mundial, bon dia.
19: Bon dia, Lamine Yamal no va completar el penúltim entrenament previ a la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Va saltar al camp amb un embenat a la cama, però pel que ens expliquen és un cop que va patir a l'acció del penal de Digne a les semifinals i podrà estar sense cap mena de problema al partit contra la selecció d'Argentina, que acaba d'aterrar fa pocs instants a la ciutat de Nova York després de patir un retard en el seu vol per problemes de tempesta elèctrica a la sortida d'Atlanta. Els dos equips ja són a Nova York per disputar la final del món entre Espanya i Argentina el dia 19 a Nova York.
4: I la premsa esportiva escalfa motors de cara a aquesta final que enfrontarà Lamine i Messi. El diari Sport treu pit de la foto de l'argentí banyant un Lamine de mesos.
7: Diu el diari que aquesta foto només la podia fer l'esport i que ser llegendes del Mundial només ho podien fer ells. A les pàgines interiors, Joan Bahils explica la veritat de la foto.
4: I aquesta mateixa imatge la trobem a la portada de l'AS.
7: Bany de glòria, titula aquest mitjà. Explica que la foto feta per Joan Montfort per un calendari benèfic de l'esport agafa avui el seu màxim simbolisme.
4: I el Mundo Deportivo, que parla d'una final de la Masia.
7: Destaca que 9 dels jugadors del Mundial s'han format a la pedrera del Barça i que Messi i Lamine rubriquen l'èxit del mètode blaugrana.
4: Una final que es podrà seguir en català a Ser Catalunya aquest diumenge al vespre amb l'equip del Què t'hi jugues, amb retransmissió especial d'aquest partidàs. Pol Valero.
20: La gran final amb la narració del Flaqui.
21: El balón de cara, le pega Messi.
20: Messi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
21: Que després de cantar centenars de gols de Leo Messi tornarà a narrar en català per explicar l'últim gran partit del millor futbolista de la història.
20: Messi al rescate de Argentina! Messi! Siempre Messi! Eterno Leo!
21: I a davant hi tindrà una selecció espanyola liderada per l'estrella de present i de futur del Barça, Lamine Yamal.
20: Chilena de Lamine! ¡Es un golazo, Lamine! ¡Es una joya de la Masía! ¡Es un regalo para la vista!
21: Tot plegat es podrà seguir a l'antena i a la web i l'app de Ser Catalunya.
4: I amb la música dels Snarky Papi, que aterren aquest divendres al Festival de Portaferrada, ens plantem a les 7 del matí.
22: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Ser Tarragona, Radio Reus.
2: Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
3: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
4: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és divendres, és 17 de juliol i notícia que ha pogut saber aquesta casa. Red Eléctrica va demanar dimecres a les grans indústries catalanes que paressin màquines durant una hora. La raó, una davallada inesperada de l'energia eòlica que va coincidir amb un pic de consum elèctric propiciat per aquesta onada de calor. De fet, dimecres hi va haver rècord de demanda elèctrica a Catalunya. Va ser el dia que els termòmetres es van enfilar fins a passats els 40 graus. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Dia assolellat, temperatures que baixen una mica, entre els 23 i 30 graus al litoral, la Forquilla, i s'enfilaran els 37-38 a Ponent i a la Catalunya central. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic des d'avui i fins al 28 d'agost està tallada la línia 1 del metro entre la Florida i la plaça de Sants per obres de millora. Red Eléctrica va demanar al pic de l'onada de calor que algunes indústries catalanes aturessin durant una hora la seva activitat. Es tracta d'un mecanisme de seguretat pactat amb les empreses que s'activa quan hi ha una descompensació entre la generació d'energia i la demanda. Segons ha pogut saber, Ser Catalunya es va activar dimecres a la nit. Oriol Soler.
6: Una reducció inesperada de l'energia eòlica va obligar a activar el sistema de resposta activa de la demanda, un pacte segons el qual Red Eléctrica pot demanar a grans consumidors d'energia que aturin l'activitat per equilibrar l'oferta i la demanda del sistema a canvi d'indemnitzacions anticipades. És el primer cop que s'activa aquest mecanisme a Catalunya aquest 2026 i el segon cop a tota Espanya. Les empreses afectades són sobretot químiques, fàbriques de paper o cimenteres, i a tot plegat cal sumar-hi que Vandellòs 2, un dels reactors nuclears catalans, està aturat des de dissabte perquè s'està arreglant una vàlvula. La patronal de les nuclears confia en tenir-ho arreglat aquesta setmana, però ressalta que les previsions de Red Eléctrica ja es van fer aquests dies sense comptar amb l'energia d'aquest reactor.
5: L'aturada va coincidir amb el dia en què a Catalunya hi va haver el màxim de demanda elèctrica en el que portem d'any. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. La punta de consum va superar els 8.100 megawatts i va accedir al màxim registrat durant l'estiu del 2025, que es va situar als 7.300 megawatts, un 10% més. El valor màxim s'ha situat a les 3 de la tarda.
5: Catalunya ha viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any amb registres fiables. Segons el Meteocat, entre l'1 de juny i el 15 de juliol hem tingut una anomalia de temperatura altíssima, 3,8 graus per damunt de la mitjana.
7: Les tres onades de calor extrema que portem aquest estiu han pujat la mitjana de temperatures, però si agafem les màximes, l'anomalia és de 5 graus més del que és habitual. Aquest dimecres es van assolir màximes d'entre 40 i 42 graus en sectors del prelitoral i de la Catalunya central, on aquests valors són poc habituals, especialment a les comarques de la Selva, el Gironès i el Bages. El Meteocat preveu una lleugera disminució de la temperatura durant els pròxims dies, però venim de tan amunt que els termòmetres es mantindran en general per sobre dels valors habituals per aquesta època de l'any.
5: I relacionat amb això, durant aquesta tercera onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Segons Protecció Civil, gairebé dos terços han necessitat una ambulància per traslladar-se a un centre sanitari. Són les 7:24.
8: Arriben els dies Sensiva de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
9: La bona notícia, collida per Ametller Origen.
10: L'embotit català es consolida com un gegant econòmic i ha factura 2.856 milions d'euros anuals. Catalunya lidera el mercat i triomfa al món amb unes exportacions de 630 milions, obrint camí a l'Àsia i al Brasil. El secret de l'èxit, la innovació. El sector s'adapta al consumidor del futur apostant fort per la tecnologia, envasos sostenibles i nous productes saludables com els Clean Label, llescats i snacks amb alt contingut proteic.
9: En un món ple d'incerteses, a Ametller Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.
4: Hoy por hoy, Catalunya.
5: Els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir les esperes urgències entre mitja hora i una hora amb un model nou de triatge. Els casos menys greus els atenen les infermeres, sense que hi hagi d'intervenir cap metge. Susana Ruiz.
11: És un model que deixa en mans d'infermeria l'atenció a pacients que van a urgències de l'hospital amb quadres de baixa complexitat. Les infermeres no només valoren el pacient, com ja fan ara en el triatge convencional per classificar-los segons el grau de gravetat, sinó que també decideixen i resolen la consulta sense necessitat de derivar el malalt a metges o altres professionals. El projecte està liderat per l'Hospital de Viladecans, que el va arrencar el 2019. Des de fa un any, la resta de centres de l'ICS s'hi han sumat i amb aquest sistema han atès vora 16.000 persones, una xifra petita, tenint en compte que aquests hospitals atenen aproximadament 900.000 urgències cada any.
5: I Uber ha llançat una oferta pública per comprar la companyia de repartiment a domicili Delivery Hero, que és propietària de Glovo des del 2022.
7: Aquest moviment pot fer que el negoci a Espanya de la companyia amb seu a Barcelona acabi a mans d'un fons dels Estats Units.
5: Pol Valero.
12: Uber, que el sector opera amb el nom d'Uber Eats, ha iniciat oficialment el procés per comprar Delivery Hero amb una oferta de 41 euros i mig per acció. Els màxims responsables de la companyia alemanya han expressat el suport unànime a aquesta oferta i s'espera que l'operació es pugui tancar durant el segon semestre del 2027. Recordem que Uber Eats ja té un 25% d'accions de Delivery Hero. Paral·lelament, per evitar problemes de competència, la companyia alemanya vendrà el seu negoci a 14 mercats a un fons d'inversió dels Estats Units, entre els quals hi ha l'estructura de Glovo a Moldàvia, Polònia, Portugal, Romania i també Espanya.
5: I més coses, perquè un mosso atura a trets un cotxe a l'Hospitalet després que el conductor hagi intentat embestir una patrulla per fugir. Els agents han detingut l'home, un multireincident conegut a la zona, al qual consten 19 antecedents. Carles Couso.
13: Després d'una persecució, el cotxe de la policia aconsegueix barrar el pas del vehicle i els agents baixen per detenir l'home. En aquest moment, el jove conductor accelera cap a ells, els policies salten per evitar ser atropellats i un d'ells dispara el cotxe del fugitiu per intentar aturar-lo. Ho aconsegueixen. Tot plegat va començar ahir a les 4 de la tarda, quan la patrulla va detectar a l'avinguda Torrent Gornal de l'Hospitalet un vehicle conduït per una persona a la qual consten diversos delictes i els agents el van voler aturar per identificar-lo. Segons els Mossos, l'operació va acabar sense cap ferit.
5: I l'Ajuntament de Lleida no debatrà fins al setembre l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca. Havia d'anar al ple de la setmana vinent, però l'equip de govern del PSC ha pres la decisió de retardar-ho davant l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups de l'oposició. Mercè Marc.
14: Inicialment, la nova ordenança de civisme, que contempla la proposta de prohibir dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics, s'havia de debatre al juny. Es va posposar per al juliol per dificultats burocràtiques i ara novament l'equip de govern del PSC ha acordat retardar el debat sobre l'ordenança davant l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups de l'oposició, algunes de les quals, diuen un comunicat, requereixen d'informes jurídics i tècnics per determinar si poden ser incorporades. El nou calendari preveu ara que aquesta ordenança, que contempla la prohibició del burca, se sotmeti a votació al ple del 25 de setembre.
5: I ho dèiem en començar, que des d'avui fins al 28 d'agost la línia 1 del metro estarà tallada entre la Florida i Plaça de Sants per diverses obres. 40.000 usuaris es veuran afectats cada dia durant aquestes 6 setmanes.
7: La presidenta de TMB, Laia Bonet, admet que aquests talls provoquen molèsties, però recorda que ja es fan a l'estiu perquè és quan afecten a menys persones.
15: Doncs hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquesta abordatge de la renovació de la xarxa.
7: TMB habilitarà un servei de bus alternatiu per cobrir el tram afectat, però recomana l'ús d'altres serveis ferroviaris.
5: I l'últim mig minut, abans ho siguin dos quarts, què celebrem avui?
7: Avui celebrem que la final del Mundial es podrà seguir en català a Ser Catalunya.
16: Nueva York!
7: Retransmissió especial del Què t'hi jugues amb la narració del Flaqui.
16: el balón de cara, le pega Messi, gol, gol, gol, gol.
7: Que després de cantar centenars de gols de Leo Messi, tornaran a Ran Català per explicar l'últim gran partit del millor futbolista de la història, que l'enfrontarà a una selecció espanyola liderada per l'estrella del present i el futur del Barça.
5: Doncs tot plegat es podrà seguir a l'antena i a la web i a l'APP de Ser Catalunya. Així arribem a 7:45.
0: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
3: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
0: Esta madrugada Donald Trump se ha dirigido a la nación para volver a poner en duda los resultados de las elecciones del 2020 en las que perdió contra Joe Biden. A 4 meses de las elecciones de medio mandato, con unas encuestas que no pronostican nada bueno para su partido, el republicano ha cuestionado todo el sistema electoral de su país. Dice que está completamente roto y de ello culpa, entre otros, a China. Laura Vila, buenos días.
17: Buenos días. Trump ha anunciado que va a desclasificar información crítica de inteligencia que vincularía a China con ataques informáticos en esas elecciones de 2020. Información que, según dice, demuestra que el sistema electoral estadounidense está peligrosamente expuesto.
18: Put together, these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable.
17: El sistema, afirma, está tan roto y es tan vulnerable que nadie puede defenderlo. Y sí, dice que China ha tenido mucho que ver con eso. Denuncia que interfirieron y pagaron a periodistas para que publicaran informaciones falsas porque querían que perdiera las elecciones por lo duro que era con su país. Afirmaciones que no se han podido verificar.
0: Hoy está previsto, lo estaba ayer, pero se trasladó a hoy, que declare como imputada, como investigada, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Ayer no lo hizo, no pudo hacerlo, por falta de tiempo. A quien sí escuchó el juez fue a su número 2, Manuel Llamas, que también está imputado, que negó las presiones que le atribuyeron, que le atribuyen los investigadores del caso Leire Díaz.
17: El que fuera director adjunto operativo de la

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?

0: DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
2: La verdad puede enfermar, pero no morir.
1: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
3: Es estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és divendres, és 17 de juliol. Els partits independentistes celebren a mitges l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia. A mitges perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin i veure de quina manera ho fan. La pilota, doncs, és a la taulada del Constitucional i del Suprem, que d'entrada no tenen pressa. És la principal notícia del dia, però abans repassem els tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs continuem tenint paciència durant la jornada d'avui, perquè tenim encara actiu dos accidents. El primer, com dèiem, ha estat a la AB7, a l'altura de Parets del Vallès, que encara deixa els vehicles al voral i provoquen 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu des de primera hora del matí en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 a Santa Maria d'Oló amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, pel que fa als voltants de Barcelona i sobretot al Llobregat, a hores d'ara força fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, si sou usuaris de la línia 1 del metro, sapigueu que estarà tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre la Florida i la plaça de Sants. I el tercer imprescindible, el temps. Núria Saró, com tenim la calor?
7: Avui les temperatures seran similars a les d'ahir i també ho seran aquest cap de setmana. Esperem pocs canvis, una calor moderada. Avui hem de parlar en general de tranquil·litat, tot i que al Pirineu i Prepirineu es poden escapar alguns ruixats, i aquesta dinàmica també repetirà tant dissabte com diumenge. L'índex ultraviolat és molt alt tant avui com també el cap de setmana. I avui esperem una màxima de 31 graus tant a Tarragona com també a Barcelona, 37 a Girona i 38 a Lleida.
5: Victòria incompleta, així és com defineixen els partits independentistes l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Incompleta perquè dos anys i escaig de la seva aprovació encara no s'aplica a tots els afectats. L'últim en demanar celeritat ha estat l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que hi passava per l'hora 25 del Pablo Tallón.
8: Bueno, yo creo que es un criterio de interpretación obligatorio que es efectivo desde hoy mismo y por lo tanto... El reloj para el Tribunal Supremo ya ha empezado a correr y el reloj para el Tribunal Constitucional viene corriendo hace casi dos años, ¿no?
5: Que s'apliqui ho demanen els partits independentistes, però també Salvador Illa.
9: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
5: Ara bé, tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no ha acabat amb aquesta victòria. Diuen també que ara no hi ha excuses, com deien, per aplicar del tot aquesta amnistia. Ens ho explica la Laura Pons.
10: Tant Junts com Esquerra assenyalen els tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
11: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
12: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
10: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
12: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
10: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
5: Val la pena llegir avui què diuen les editorials dels diaris. Vicenç Llorca, bon dia.
13: Bon dia, Gisela.
5: I comencem pel País, que titula Europa neteja el camí.
13: L'aval a l'amnistia, que s'assuma al que fa un any li va donar el Constitucional, hauria de permetre que la qüestió que durant anys ha inflamat la societat espanyola i catalana torni al territori territori d'on no hauria d'haver sortit, el de la tal liberació política i parlamentària.
5: A La Vanguardia, el seu director Jordi Juan també va en aquesta línia, avala la reconciliació.
13: Més d'hora que tard, ja no hi haurà més traves que es pugui imposar, de manera que la llei d'amnistia es podrà aplicar tot dins, com apunta Enric Juliana en aquest diari també.
5: I del diari Ara en destaquem l'article d'Antoni Bassas, Amnistia i reconciliació.
13: Qualsevol reconciliació digna d'aquest nom hauria de permetre un diàleg sense histèries electorals sobre com donar sortida a les demandes majoritàries de Catalunya. Però amb un govern PP-Vox a l'horitzó, reconciliació rima amb il·legalització.
5: I el periòdico titulen Acatar l'amnistia.
13: És l'editorial en aquest diari. En un estat de dret, llegim, les resolucions judicials poden ser objecte de crítica, però s'han de complir.
5: Doncs nosaltres el que ara fem és escoltar el comentari d'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
14: Principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit a Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
5: Però més enllà de l'amnistia hi ha altres temes i hi ha novetats sobre la mort de la família catalana que va perdre la vida en un accident d'helicòpter mentre sobrevolava Nova York. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport assenyala que la causa més probable de l'accident va ser l'impacte amb un estol d'ocells.
13: La investigació ha localitzat restes de les aus prop del punt d'impacte i en diverses parts de l'aparell. L'helicòpter accidentat va caure al riu Hudson. Van morir una família amb tres fills menors i el pilot del vehicle.
5: I reduir les esperes a urgències, això és el que han aconseguit 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut. Les han reduït entre mitja i una hora amb un nou model de triatge. En casos menys greus, els atenen les infermeres sense que hi hagi d'intervenir ni cap metge, Susana Ruiz.
15: És un model que deixa en mans d'infermeria l'atenció a pacients que van a urgències de l'hospital amb quadres de baixa complexitat. Les infermeres no només valoren el pacient, com ja fan ara en el triatge convencional per classificar-los segons el grau de gravetat, sinó que també decideixen i resolen la consulta sense necessitat de derivar el malalt a metges o altres professionals. El projecte està liderat per l'Hospital de Viladecans, que el va arrencar el 2019. Des de fa un any, la resta de centres de l'ICS s'hi han sumat i amb aquest sistema han atès vora 16.000 persones, una xifra petita, tenint en compte que aquests hospitals atenen aproximadament 900.000 urgències cada any.
5: Són les 8:28.
16: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Oi por oi, Catalunya.

0: equipo de Messi, de su bendecido pie izquierdo, que se medirá al bendito pie izquierdo de Lamine Yamal.
1: Las finales son post-cracks, las finales son post-líderes, a las finales han de aparecer los bons, a las finales han de aparecer los que decideixen los partidos importantes, y aquest respon a un sol nom y a un sol cognom, el de Leo Messi.
2: A les finals han d'aparèixer els bons. Jordi Martí, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Això és el que sembla?
3: M'ho has tret de la punta de la llengua. A la final hi han d'aparèixer els més bons, els millors i els líders. I com tu dius, estarem a l'alçada. Que

0: Serà la primera vegada a la final d'un Mundial i qui sap si també la última que Leo Messi i Lamine Yamal s'enfrontin en un terreny de joc i Jordi Martí, suposo que ara els que ens estan escoltant ja tenen ganes de desxifrar aquest inici de programa. Tot apunta a que tindrem el Lluís Flaquer, potser. Dóna'ns els detalls, si us plau, perquè volem saber com podrem viure el Que t'hi jugues i a Ser Catalunya aquesta final històrica.
1: A Ser Catalunya, el diumenge, a partir de les 8 del vespre, una hora per tant abans, amb direcció del Sique Rodríguez. El Sique Rodríguez interromp, com no pot ser de cap altra manera, les seves vacances, i ve aquí a fer aquesta edició especial del Que t'hi jugues, final mundial i narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer. Narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer, perquè ens expliqui i ens narri, primer, diguem-ne, una magnífica final, i després totes les coses que hi van lligades, ni més ni menys que la final de la Masia, amb aquest relleu entre Leo Messi i Lamine, que la fa especialment atractiva, i com que és tan ingent la feinada, l'expectativa que s'acumula en aquesta final, hem pensat, com deies tu, que hi han de ser els millors, els líders, els més bons. Per tant, direcció del Sique Rodríguez, narració del Lluís Flaquer des dels Estats Units, i una mica en aquest fil conductor de la Masia, aquí a la taula, en els comentaris, hi seran el Nil, hi seran l'Adrià Soldevila, el nostre Fermín i un servidor.
2: La nostra Masia.
3: Ara sí que hi ha els líders.
1: És també una mica la nostra Masia. Per tant, diguem-ne que és un plaer i un orgull poder anunciar que, en efecte, aquest diumenge, Lluís Flaquer ens narra des dels Estats Units aquesta final tan singular, tan especial, entre Espanya i Argentina, Argentina i Espanya, Messi, el beneït peu esquerre, etc, etc, etc. I a qui ens trobareu amb aquesta colla? Per descomptat, doncs, un munt de gent de la casa hi col·laborarà, diguem-ne, és un desplegament prou important, però estem molt contents que ho puguem fer en català, a Ser Catalunya, amb el Sique, amb el Flaqui i tota la tropa.
0: Doncs ja ho escolteu, a Ser Catalunya, el Que t'hi jugues, ens vestim de gala el diumenge per aquesta finalíssima. Fa 20 anys que vibrem aquí amb els gols del Flaqui, primer cantant els miracles de l'enyorat Leo Messi, vestit de blaugrana, i ara amb les meravelles de Lamine Yamal. I Flaqui, suposo que et fa especial il·lusió poder explicar aquí a casa teva un partit com aquest.
4: Hola, Elena, què tal? Bon dia. Doncs sí, Ser Catalunya no volia ni podia estar al marge d'un partit com aquest, ja no perquè es tracta de la final del Mundial, sinó per qui la juga. El partit que decidirà el campió del món té un cartell immillorable. Només cal veure com el ven la pròpia FIFA a les seves xarxes socials, amb una doble fotografia. A l'esquerra, la cara de Lamine Yamal. A la dreta, la de Leo Messi. Si la llegim en clau casa nostra, tot un homenatge a la Masia, que pot presumir d'haver format el que ha estat millor jugador de la història i el que assumir algun dia ser-ho, si és que es pot haver algú que algun dia es pugui comparar a Leo Messi. Més enllà d'ells dos, la final té protagonisme culer i català. 8 jugadors blaugrana poden ser diumenge campions del món, gairebé un terç dels convocats per De La Fuente. Amb més o menys protagonisme, però els Olmo, Ferran, Pedri, Gavi, Eric García, Cubarsí, Joan García i l'esmentat Lamine fan que la final també la jugui una mica el Barça. I si ampliem el focus, com deia, hi ha fins a 9 catalans en aquesta selecció, afegint els que ja hem esmentat que juguen al Barça, els David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Així que Masia, catalans, Barça, Lamine Yamal i Messi. Un gran aparador per casa nostra que explicarem des dels Estats Units aquest diumenge a Ser Catalunya. Personalment, ja t'imagines, serà un privilegi posar veu al primer i vés a saber si últim enfrontament entre Messi i Lamine Yamal. 20 anys els separen, però el seu vincle amb el Barça els uneix. Un dels dos diumenge serà campió del món i nosaltres ho explicarem a la ràdio.
0: Serà un plaer, gràcies Flaqui, escoltar-te. Diu el Flaqui Masia, catalans, Barça, Lamine i Messi. I jo afegiria i Flaqui, no?
1: I ja és
0: el binomi, no? La sèrie perfecta aquí al Que t'hi jugues a Ser Catalunya.
1: I en aquesta taula que tenim també emparada, no oblidem que connectarem amb el Casino de Barcelona, on es pot seguir la narració, i en el casino trobarem el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo i tots els nostres seguidors. La gent del Que t'hi jugues que s'acosta al casino per veure'ns i per seguir amb nosaltres la narració. Però és que, a més, també tindrem enviats especials, si m'ho permets, en llocs on els argentins ho viuran amb molta intensitat. La Laia Pujals. Et preguntaràs...
0: A la pantalla gegant de Barcelona.
1: A la pantalla gegant, el Martí Juncà, també li tindrem. I a Rocafonda, la Núria Vilamala. Per tant, diguem-ne, aquest és el menú Hem començat pel plat més gros, però aquests plats també són molt importants, també amb tota la col·laboració d'aquests companys per seguir aquests punts que t'he dit, i el casino, on hi haurà aquest ambient especial que ha anat increixendo i que el diumenge serà brutal, que diria aquell.
0: De seguida connectarem amb el Cristóbal i el Tio Faja per veure com estan preparant aquesta final del Mundial, aquest partit d'Argentina contra Espanya, que ja sabeu, teniu una cita aquí el diumenge a Ser Catalunya a partir de les 8, perquè això sí que serà històric. El Sique i el Flaqui ens narraran la final del Mundial de Lamin contra Messi. I 13, marxem ara fins a Nova York, que és aquests dies la capital mundial del futbol, tot el poder futbolístic concentrat allà durant aquests dies, entre ells el president del Barça, Joan Laporta, que ha estat amb el Santi Ovalle aquesta matinada al Larguero passejant pels carrers neoyorquins.
2: Muy bien, hemos estado paseando aquí con Deco, con Alejandro, con unos amigos y bueno, dando una vuelta por Nueva York, que siempre es agradable, y además a primera hora hemos tenido una reunión con gente de FIFA y gente del fútbol. Aquí está la creme del fútbol y merece la pena vivir estos momentos.
3: Son días intensos de reuniones, ¿no?
2: Sí, con la Liga, con la Federación. La verdad es que la Federación que nos ha invitado, bueno, se está portando de forma excelente. Estamos pues muy agradecidos y bueno, muy ilusionados también, porque con los 8 jugadores que tenemos en la selección española, que están ilusionadísimos por jugar una final y ganarla. Lo han conseguido llegar a la final y ahora esperemos que la consiga, que consigan ganarla.
3: Ha visto el vendaje de Lamin, pero no hay que preocuparse mucho, ¿no?
2: Bueno, creo que fue en la jugada del penalti, ¿eh? Sí, pero también nos ha dicho que está bien. Yo creo que para Lamin es un partido para todos, ¿no? Pero para Lamin especialmente, porque generalmente el fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia y esta final se está muy focalizando mucho en el duelo Messi-Lamin, ¿no? Para mí, como presidente del Barça, un orgullo que se hayan formado los dos en la Masía, como muchos otros que mañana pues jugarán. Messi pertenece a la historia más gloriosa del Barça, mejor jugador de la historia, que todavía es determinante en el presente, y luego tenemos a Lamin, que es presente y que es futuro, y que bueno, tiene un talento también excepcional como lo tiene Leo y otros muchos jugadores que jugarán la final, que creo que son dos estilos distintos. España, Argentina, dos estilos distintos, pero con jugadores muy talentosos todos ellos. Pero para mí la selección española tiene un equipo más conjuntado, con un estilo más definido. La selección argentina es más correosa, es más, bueno, también juegan su estilo, con mucho talento, por supuesto. Argentinos siempre han tenido talento futbolístico, pero lo que sí que es cierto es que pues son pues un pelín más intensos, ¿no?, que los jugadores tan talentosos que tiene la selección española. Lo que pasa es que pienso que la clave estará en tener la pelota. Espero que la tengan la selección y que bueno, que ganemos la final.
3: Hay 8 del Barça en la final. Messi no es del Barça, pero bueno, lo sentimos como propio. Pero hay uno que podrían ser 9 al final del verano, ¿no?, en Argentina.
2: Bueno, esto yo no voy a hablar ya de esto. Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta. Creo que es una oferta muy importante. Si estás dispuesto a aceptarla, fantástico. Y lo que sí, que no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión si mantenemos la oferta o no, y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas que hay para terminar julio. Y lo hemos hecho desde el respeto institucional.
3: Me preguntaba, Manu, que si escuchó lo que dijo, le parecieron las palabras de Julián, no única y exclusivamente.
2: Bueno, yo os he dicho que sobre este tema no quiero seguir hablando. Ya os he comentado lo que ha hecho el Barça. El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo, y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires, y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Y además, pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Y ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto, pero el director deportivo está trabajando muy bien, ha incorporado a Adeyemi esta semana, lo firmamos, la que viene, trabajando de manera muy eficiente, muy con discreción, como se debe trabajar, y evidentemente si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
0: Joan Laporta, al Larguero, dient que Julián ya ha demostrado que quiere cambiar de aires. Hemos hecho una muy buena oferta por él. Nil Solà, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Helena? Molt bon dia. Joan Laporta, que continua amb aquest discurs de que l'oferta és bona, de que el Barça té clar que Deco vol a Julián, que el Barça vol a Julián, que Flick vol a Julián, però per l'altre costat també mantenen una postura molt clara de que tenen clar que Julián l'any que ve jugarà a l'Atlètic de Madrid. A la que acabi el Mundial, crec jo que tindrem un parell de setmanes molt intenses, i sobretot el moment del retorn de Julián a entrenar amb l'Atlètic de Madrid crec que podrà marcar un abans i un després, i si realment hi ha opcions reals de portar-lo o no.
0: Veurem com avança aquest capítol Julián, qui de moment Nil no es pot entrenar és Adeyemi.
5: Encara no es pot entrenar, el Barça preveu poder-lo fer oficial a finals d'aquesta setmana o ja la setmana que ve. La presentació vam explicar ja ahir que estaven esperant a que Joan Laporta i Deco tornessin dels Estats Units per problemes encara burocràtics, faltava algun document, no s'ha pogut entrenar amb els seus companys avui. Qui sí que ho ha fet ja és Marc-André Ter Stegen, que va explicar que ell tenia un petit problema personal que també ha de solucionar aquesta sessió a l'Àjax. En principi, com em vam explicar, l'espera la setmana que ve, perquè l'Àjax té un partit important de Conference League i Mitchell vol tenir-lo quan abans millor. Que són les novetats en clau Barça, pendents un dia més, sembla mentida, del genoll de Frenkie de Jong, que avui, aquest matí, passava proves definitives, per tant, molt atents a aquesta lesió de genoll important que té un dels capitans del Barça.
0: Doncs si hi ha novetats de De Jong, us les explicarem aquí al Què t'hi juga, si no a l'antena de SER Catalunya durant el dia d'avui. I Jordi, el Barça avui ha fet oficial el que ens va explicar aquí al Què t'hi juga és l'Adrià Soldevila fa una setmana, que fa aquesta emissió de bons per valor de 105 milions d'euros, sobretot per poder fitxar aquest estiu.
1: Correcte. Ens ho va explicar, com dius, en Soldevila. Per exemple, els Adeyemis, un eventual Julián Álvarez, Cancelo, l'operació de Cancelo, doncs pivotaran sobre aquesta emissió que has dit de deute de 105 milions, que és un deute que està garantit i té el suport dels ingressos dels drets de televisió. Per tant, diguem-ne que és una emissió de deute que ha sortit molt bé, entre altres coses, perquè va contra els drets de televisió, que és un dels grans actius de qualsevol club. Els futbolistes ho són en primer lloc, els drets de televisió també. Per tant, es va acomplint aquests primers 105 del mes de juliol i un altre nou crèdit de 105 milions més que s'espera pel novembre. Tot plegat, insisteixo, és per alleujar les tensions de tresoreria. Certament aquest avançament dels drets de televisió doncs, són drets que queden hipotecats, però es tracta de d'evitar aquesta tensió a la tresoreria. Es tracta de tenir recursos per atacar, com dius tu, Helena, aquests fitxatges que el Barça té en l'expectativa, perquè recordem que en el cas d'Anthony Gordon quedaria involucrat, quedaria computat, quedaria connectat a l'anterior exercici. Per tant, ara tenim aquests primers 105 i després, al mes de novembre, també hi ha nòmines en curs, també els altres 105, tal com ens va explicar l'Adrià Soldevila el 9 de juliol del 2026.
0: Gràcies, Jordi. Tornem cap a Nova York, va.
6: El Mundial de Futbol, el Net i Juga.
0: Perquè ja sabeu que el Santiago Valle és camaleònic, s'adapta allà on va, però certament a Nova York està com a casa i aquesta matinada s'ha muntat un superet de nivell per anar escalfant motors de cara a la finalíssima. Santi, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Helena? Des de ja Nova York, on Espanya ha d'abordar la segona estrella, des de Little Spain, a un restaurant espectacular i amb el chef Jordi Andrés. Què tal? Com estàs?
7: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mercado Little Spain. Un placer teneros aquí en casa. Gracias por la visita y nada, pues aquí esperando la finalísima y esperando levantar la segunda estrella este domingo.
3: Cuéntame tu historia de eso de que eres el amuleto de los New York Knicks.
7: Bueno, esto es algo, una leyenda urbana que se ha creado en el círculo del staff de los New York Knicks. Tengo la gran suerte de conocer al vicepresidente, al presidente del equipo, y parece ser que, bueno, creen que les doy suerte, creen que cuando viajo con ellos, que de hecho suele ser así, ganan, y de hecho me llaman el Lucky Charm del equipo. Y eso ha acabado incluso en un tatuaje en mi pierna derecha.
3: En un tatuaje y una rúa en el autobús del equipo, ¿no?
7: En una rúa que todavía no sé, la gente me preguntaba que si iba a ir a la Rúa, les dije que sí, cuando les enseñé fotos y me decían, no has ido a la Rúa, eres parte de la Rúa. No sé cómo ha acabado ahí, la verdad que yo estaba ahí como un niño pequeño en Disneyland y la verdad que, bueno, pues tuve la gran suerte de celebrar un título de los New York Knicks en la Rúa, en uno de los autobuses que conformaban esa histórica fecha para Nueva York.
3: Jordi, ¿qué va a comer hoy esta gente?
7: Bueno, pues van a comer lo que les apetezca, porque además vienen, me dice Jordi que ha estado andando por Nueva York todo el día, Además vendrá con hambre, su hijo también está aquí mirándome como diciendo deja de hablar y ya tráeme las croquetas y el chuletón que tengo hambre. Y nada, pues en cuanto me sueltes, corriendo a la cocina y a daros de comer.
3: Muchas gracias, ¿eh?
7: Gracias y bienvenido.
3: Al Jordi Andrés, al chef d'aquest Little Spain. Demanava ara al Jordi i al Diego. El Diego és un oient del que t'hi jugues. Diego, què tal? Com estàs?
8: Hola, què tal? Encantat.
3: Qui guanyarà, Espanya o Argentina?
8: A ver, jo crec que venim nosaltres millor, però tenen a Messi.
3: I Messi són paraules majors, no?
8: Messi mai se sap. Jo mai em fio d'ell.
3: Per què t'agrada escoltar el que t'hi jugues?
8: Doncs perquè pues, quan acabem de veure els partits del Barça al camp, sempre al cotxe, pues, volem escoltar la roda de premsa i què tal ha anat el partit i sempre escoltem el que t'hi jugues.
3: El Diego és el fill del Jordi i el Jordi és un gran conegut de la cadena seria del que t'hi jugues. Jordi Évole, què tal? Com estàs?
9: Molt bé, Santi, i tu?
3: Doncs molt bé. Portes seguint Espanya tots aquests dies? Des de quan? Des de quina ronda?
9: Des de quarts de final, però tot per potre. És a dir, nosaltres vam treure els bitllets d'avió al mes de novembre sense que hagués hagut el sorteig de grups, ni tan sols. I vam dir, bueno, mirem les dates de quarts fins a la final. Vam veure que hi havia uns quarts a Miami i vam veure que la final era a Nova York i vam agafar un vol Barcelona-Miami i després Nova York-Barcelona. I vam arribar a Miami el 6 de juliol, el dia que Espanya jugava els vuitens de final amb Portugal, que vam veure el partit a l'avió, amb la por de
3: venir per res, no?
9: De venir per res, perquè a part ja vam comprar les entrades de tot el quadre, de quarts, de semis, de final, i clar, ens ha tocat la loteria. O sigui, vam anar a Los Angeles a veure Bèlgica, vam anar a Dallas a veure el partit en França, que allò va ser increïble, i ara doncs esperant el diumenge i a passar aquests dies previs caminant per Nova York, que és una ciutat molt caminable, i jo crec que és una cosa que de moment no sabem calibrar el que estem visquent. No sabem calibrar que a més la final sigui aquí, en un lloc, per exemple, com jo crec que Nova York és una ciutat que s'assembla molt a Barcelona, té un aire europeu, estan als Estats Units, i és molt emocionant perquè a nosaltres també coincideix que amb el Diego, quan era molt petit, quan tenia 4 anys, vam viure aquí a Nova York el Mundial del 2010, que el vam guanyar, i vam seguir tots els partits d'Espanya, perquè aquell estiu el vam passar aquí a Nova York, i el 2010 vam veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial de Sud-àfrica, i aquest any volem veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial dels Estats Units.
3: Com estàs veient a Lamine Yamal en aquest Mundial?
9: Lamine Yamal, el que ha de fer està per fer. O sigui, Lamine Yamal el dia de la final serà un titan i serà el dia de la gran consagració, si es pot dir així, perquè jo crec que ja està consagrat. Lamine Yamal es consagra el dia que li marca França a l'Eurocopa, i jo crec que Lamine tindrà un gran dia el diumenge, perquè a part li encanten aquests partits i no s'arronsa, i és un tio que és, en aquest sentit, té molt poc caràcter català, cosa que a mi m'agrada molt perquè forma part de la nova barreja de Catalunya. No té aquella por atàvica que tenim els catalans, que sempre ens surtin malament les coses. Ell surt a la roda de premsa contra França i diu: som favorits, i no passa res. És que per què ens hem de sempre estar com agafant les coses amb pinces de ai, ja veurem, ai, patirem, ai, anem guanyant 3-0, però ai, si ens marquen un, ja veurem què passa. No, home, no. O sigui, s'ha acabat. Aquesta actitud s'ha acabat. I jo crec que Lamine és el gran exponent de la fi d'aquesta actitud. I jo me n'alegro molt.
3: Són una mica una generació així, perquè Cubarsí, que és un caràcter totalment diferent, però també tu el veus jugar i dius, sembla estar jugant una final o una semifinal de la Copa del Món, sembla que estigui passejant per l'Estanyol amb la família tota la vida, i com que no noten gaire la pressió aquesta gent.
9: És l'hora del pati. O sigui, aquesta gent surt a jugar a futbol com qui surt a l'hora del pati a jugar a futbol. I això no té preu. O sigui, tu els veus al camp, i els... jo he vist tots els partits per la tele fins a quarts, i els veus al camp, a l'estadi, una mica amb la posició global de com estan col·locats al camp. Clar, el dia de França va ser molt espectacular, però és que juguen d'una manera tan alegre, tan col·lectiva, tan sense buscar el protagonisme d'un, tan generosa amb el company, que no hi ha cap equip al Mundial, no hi ha hagut cap equip al Mundial com Espanya. cap selecció com Espanya. Argentina és l'única selecció que ens pot fer mal. És així. És l'única selecció que com són uns autèntics bojos, són capaços de liar-te-la en 4 minuts com li van fer l'altre dia a Anglaterra. Però jo crec que Anglaterra no coneix Argentina com coneix Espanya-Argentina. No hi ha selecció que conegui millor Argentina que Espanya. I crec que això es notarà el diumenge. Crec que veurem un partidàs. Crec que Messi li faria un lleig a Maradona guanyant 2 mundials seguits, cosa que no va aconseguir Maradona. Hi ha coses que no es poden tocar. I a part és que crec que Espanya juga millor i crec que guanyarem.
3: Ahora, por alusiones, Juan Irigoyen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo estás? Muy...
3: ¿Sería un feo a Maradona que Messi ganara el segundo mundial consecutivo?
10: A ver, vos sabés que todos saben que soy maradoniano. Yo creo que
9: lo he dicho no, por eso, Juan.
10: Lo que representa, yo creo que Messi puede ganar 2 o 3 mundiales seguidos. Y lo que significa Maradona como un deportista que trasciende el deporte, una figura mucho más social que deportiva, eso es inigualable. Lo hablamos alguna vez, Santi, con vos. O sea, la frase que certifica el Mundial 2022 es andá pa' allá, bobo, de dudoso gusto literario. Y la frase que certifica el Mundial de 1986 es la mano de Dios, una obra literaria. Entonces, a partir de ahí, se explica un poco la figura de uno y otro. A nivel deportivo, creo que Leo es más grande que Diego, pero a nivel social, Maradona es otra cosa.
9: Totalment d'acord. De fet, crec que hi ha una part d'aquest caràcter maradonià literari que a vegades el té Lamine. Jo crec que Lamine, amb l'edat que té, diu coses que no diuen altres jugadors. Diu coses a nivell social, a nivell polític, que altres no es mullen, no entren en això. I ell no té cap mena de por, que és el que passava amb Maradona. Maradona era un tio que si s'havia d'enfrontar amb la FIFA ho feia sense cap mena de problema. De fet, així li va anar. O sigui, un dels grans problemes de Maradona per no guanyar un segon mundial va ser enfrontar-se amb la FIFA. Ara, per continuar amb les coses històriques, després del Mundial 86, Mèxic, que guanya Argentina, quin mundial ve? Itàlia. Hi ha unes semis increïbles, Itàlia-Argentina, a San Paolo.
10: Penaltis.
9: I Argentina passa a la final guanyant a l'anfitriona, que era Itàlia i gran favorita, echa a Itàlia del Mundial. I tot el mundo la da por favorita para la final contra Alemania. Evidentemente yo quería que esa final la ganase Argentina. Yo quería que ganase Argentina sí o sí. No fue posible. Creo, tanto que os gustan las cábalas y estas cosas, por igualar lo de Diego... Ahora a Leo le tocaría perder esta final, igual que perdió Diego la de Italia.
10: No, a ver, esa final a Argentina se la roban.
3: Como siempre con Argentina, cuando pierde le han robado.
10: Pero esto estamos hablando de datos. O sea, votas.
3: El dato es que robaron.
10: No, el dato es que hay un penalti que se pierde Argentina con un penalti que no existe en el minuto 80 y pico, creo que a Klinsmann, lo chuta a Breme. Argentina termina con 2 expulsados. El árbitro colosal mexicano no volvió a dirigir nunca más en su vida. Y la mitología dice que como se unía Berlín, había caído el muro en el 89, como era el primer año con la Alemania unificada, la FIFA tenía que unir al pueblo alemán. Ese es el relato que se vendió en Argentina.
3: ¿Cómo son?
9: Siempre hay política por medio, la que sea.
3: No me gusta. Ferran Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Santi? Molt bé.
3: ¿Cómo son los maradonianos aquí, a explicar historias? Yo, para mí...
11: Los 2 grandes maradonianos seguramente de Nueva York, avui.
3: Sí, sí, absolutamente. ¿Qué crees que pasará?
11: Crec que serà un partit molt brut.
3: Ostres.
11: Sí. Serà un partit brut.
3: Serà brut?
10: Polèmico, eh? Brut, estàs ensuciant Argentina.
9: Però estil Uruguai.
11: Serà un partit enfangat estil Uruguai. Estil Uruguai.
9: La nostra.
3: No.
11: Perquè jo crec que Argentina utilitzarà més aquestes armes per intentar igualar el partit i treure alguns jugadors espanyols del partit, de la final, vaja.
3: A Lamine, bàsicament, no?
11: A Lamine, bàsicament, sí.
3: Va ser així? Va, per anar tancant.
10: No, creo que Argentina sí tiene ese punto más...
3: Canchero.
10: Sí, de eso que te pueden barrar un poco más la cancha, pero creo que contra Inglaterra demostró Argentina que tiene muchos registros futbolísticos, mucho más allá de poder ensuciarte. Va con el carácter también nuestro, pero me parece que Argentina tiene los recursos. Me da curiosidad si Argentina va a intentar sacarle la pelota o va simplemente... arrimarse un poquito más para atrás para buscar espacios o para buscar algún momento de Messi. Però no, jo crec que va a ser un partit divertit.
11: I després, evidentment, que ells tenen el millor del Mundial. El millor de la història i el millor del Mundial. Evidentment, a veure, crec que, com diu el Juan, Argentina ha mostrat molts arguments futbolístics també durant el Mundial i no vull ser injust i, evidentment, també intentarà competir futbolísticament contra Espanya. Però aquest punt que ells tenen d'ofici i d'experiència, que crec que pot ser que li falti una mica a Espanya, per mi pot igualar el talent i l'aspecte futbolístic, crec que Espanya és molt superior a Argentina.
3: Per tancar, Jordi, a Lamine no has fet mai un lo de voler amb Lamine, no?
9: Està a punt de caure. El farem la temporada que ve.
3: És un personatge apassionant per fer un lo de voler.
9: A mi m'ho sembla i estem allò en converses. Jo crec que l'acabarem fent. Jo crec que aquest Mundial, per una selecció com l'espanyola, ha sigut un conte. És un conte més que per la selecció argentina, que ha sigut un malson. Ha sigut un mundial de patir.
10: No, però a veces hay alegría en el sufrimiento.
9: Yo sé cómo sois y que sois bastante catalanes en este sentido también, que os gusta la alegría.
10: Mira cómo lo lleva todo para casa, o sea, ese punto.
9: Pero te lo digo desde el cariño, porque yo siempre he ido con Argentina. Yo tengo 52 años, he perdido muchísimos mundiales, o sea, no he perdido, he caído en primera fase, en octavos, en cuartos, y en dos veces hemos llegado a la final. Siempre que a España la han eliminado, yo he ido con Argentina, siempre, o sea, indudablemente.
10: Eso es un buen punto.
9: Si el fútbol es justo, y que no siempre lo es, y si el fútbol conserva un punto de romanticismo, que no siempre lo conserva, creo que este mundial tiene que ser para esta generación de jugadores españoles, porque creo que se lo merecen mucho más que la veteranía, la pillería que ya tiene Argentina como selección, que normalmente ya siempre la tiene, pero yo creo que esta ya está un poco más viciada. Ya vienen de ganar el otro mundial, ya vienen de unas celebraciones fastuosas. Yo creo que por justicia futbolística y poética, este mundial se lo merece esta selección, la española.
10: O sea, que Lamine Yamal mate al padre.
9: Pero cuidado con la paternidad, cuidado con esa paternidad que yo creo que es cierta, y además tenemos la foto de Mon-

0: Família reial, en Felip VI i la reina Letícia al capdavant. Qui no ho farà és el president argentí Javier Milei, que ha confirmat que farà el partit des de la seva residència presidencial per un tema de superstició.
1: El govern britànic demana que la FIFA investigui els jugadors argentins que van sortir amb una pancarta reivindicant les Malvines.
0: El ministre d'Empresa del Regne Unit, Peter Kyle, ha demanat que s'obri una investigació. La FIFA ha confirmat que això passarà, però que serà després de la final del Mundial. L'últim precedent, recordem, un partit de sanció a Rodri Morata per cantar Gibraltar espanyol a la celebració de l'Eurocopa.
1: Al Girona, David López continuarà una temporada més.
0: El club ha anunciat la seva renovació fins al 2027 i assegura així la continuïtat d'un dels grans referents del vestidor pel nou projecte de Quique Álvarez a segona.
1: En bàsquet, Agustín Ubal és el nou jugador del Barça.
0: L'uruguaià torna al Palau Blaugrana, provinent del Quinsanas Manresa, després de pagar la clàusula de sortida i signa per 3 temporades. Ubal ha deixat clar que el seu objectiu sempre va ser tornar al Barça.
2: A mi família sempre li dije que quería volver, que todos los años le decía que quería volver. Y bueno, trabajé mucho, creo que físicamente di un paso adelante, entonces yo creo que ahora sí estoy más preparado. El año pasado jugué Eurocup, que también me ayudó a ver lo que es la competición europea, asimilar a un poco a la Euroliga, y bueno, nada, yo creo que se dio todo, y como te digo, la constancia, no bajar los brazos y el querer. El querer estar en el club, el querer defender esta camiseta, el querer ponerme estos colores, yo creo que es lo más importante.
0: D'altra banda, qui s'anunciarà aviat al Barça és l'entrenador. Alexander Sekulić serà el nou tècnic blaugrana i ahir el seu agent va publicar una imatge en què es veia un contracte de feina amb el Barça i el nom de l'eslové, a qui es feia referència com a coach.
1: S'ha de vigilar molt amb les xarxes. I el Tour, 13a etapa. Borja Cuadrado, què tal?
3: Buenos días. Junto al podio de la línea de salida de Dol, donde a la 1 de la tarde va a arrancar la etapa número 13 del Tour de Francia, la más larga, 206 kilómetros, dirección Belfort, cada vez más cerquita de los Vosgos, cerquita ya también de Alemania, con Pogacar como líder, a 3.36 está Vingegaard, 4.06 Remco Evenepoel, 4.22 Juan Ayuso, hoy con un coloso, el balón de Alsacia, que se va a coronar a 30 kilómetros del final.
1: Gracias, Borja, y del Tour al kiosco.
4: Al kiosco del Marcos.
1: Muy buen día, Marcos, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, Elena. De una foto inolvidable a la final del mundo, Messi y Lamine Yamal, recoge Clarín, el diario Clarín, sobre la imagen captada por Joan Montfort, el fotógrafo del diario Sport que escuchábamos ayer aquí, y autor de un momento que ha pasado la historia, Leo bañando al bebé Lamine. Ariel Senosiaín escribe en el diario La Nación, Messi, genio y hombre común, el fútbol pasó a ser de los velocistas, salvo que juegue Argentina, una selección que nunca cae en la ansiedad. Luego profundiza en una de las características que ha inyectado Scaloni a este grupo. No tiene problemas, anuncia, en estructurarse en función de las virtudes del adversario, además de que ha roto con viejos prejuicios que anidaban en este juego. A Inglaterra, supuestamente, no se le gana tirando centros al área, recuerda Ariel, pues en el momento clave, Argentina lanzó 16 centros, de los cuales ganó la mitad, incluido el cabezazo decisivo de Lautaro Martínez. Por eso España está más que avisada.
1: Gràcies, Marcos. Parlava el Marcos de la foto del Joan Montfort, i parlàvem amb ell, aquella foto del 2007, amb un Lamine Yamal de 3-4 mesos, era banyat per Leo Messi, formava part d'un calendari solidari que el diari Sport va fer conjuntament amb UNICEF, i en les darreres hores el propi alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha dit que ell mateix creia que aquella foto era intel·ligència artificial, que li semblava completament impossible que allò estigués passant.
6: As someone who likes to...
7: Com una persona a qui li agrada considerar-se expert en tecnologia i capaç de distingir entre una imatge generada per intel·ligència artificial i una real, pensava que la foto de Messi i Lamine Yamal era intel·ligència artificial. No sé si heu vist la imatge, però van escollir Lamine Yamal entre molts nens per a una foto en què apareixia banyat per Messi quan era un bebè. I hi ha una foto de Messi amb el Lamine Yamal de bebè mentre el renta amb una banyera. I ara aquests dos s'enfrontaran aquest diumenge a Nova York, Nova Jersey. És increïble.
1: El propi alcalde, que flipava amb aquesta foto icònica del Joan Montfort, i crec que algun de vosaltres ja ha estat el més ràpid en trucar per aquestes entrades. Ara de seguida el podrem saludar. Si voleu, anem a xarxes i ara saludem a l'oient guanyador.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba que t'hi jugues.
1: Hola, que t'hi jugues, què tal, com et dius?
11: Dani.
1: Com et dius, Dani?
11: Dani.
1: Dani, des d'on ens truques?
11: Pues mira, ahora mismo en Sitges, saliendo las costas de Ferrar.
1: En Sitges, quina enveja des de Sitges. Has estat el més ràpid, eh? No sé si anaves conduint i tot, i fins i tot t'ha donat temps a... Tens memoritzat sí, bueno, el jo... número del que t'hi jugues?
11: Sí, como lo tengo guardado con, el, con la voz marcando.
1: Ah, has anat ben ràpid, ben, ben jugat. Dani, doncs res, per tu les dues entrades per PortAventura, que les gaudeixis molt.
11: Gràcies.
1: Gràcies al Dani, gràcies a tots els que esteu trucant, que l'André està aquí intentant donar resposta a tots els oients. I Núria Vilamala, què tal?
12: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Què tal? Com estan els oients en aquest divendres de prèvia de la finalíssima?
12: Doncs molt engrescats, amb moltes ganes d'escoltar aquest diumenge Lluís Flaquer narrant a l'Argentina-Espanya de la final del Mundial. I mira, Helena, amb aquestes meravelloses casualitats, en aquest cas et diria que perfectament controlades, et llegeixo el post que va fer Messi al seu Instagram després d'aconseguir la classificació per la final. Vale? Va posar... A la final volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. Vamos a Argentina, carajo. Hashtag todos juntos. Tú vas a mirar el text que va penjar quan Argentina es va classificar per la final del Mundial del 2022. És exactament igual. Els mateixos emojis, els mateixos hashtags i exactament el mateix text, Helena, en una cosa que evidentment està del tot calculadíssima per part de Leo Messi, que imagino que també és una mica supersticiós.
1: Com el Javier Milei, no?
12: I ha fet
1: el
12: exactament el mateix missatge.
1: Ara parlarem d'aquestes supersticions i d'aquestes càbales dels argentins que tant els hi agraden. Abans, Ana Palet, l'Atlético ha contestat a les paraules de Laporta sobre Julián Álvarez. L'escoltàvem a l'inici del programa en declaracions al Larguero dient que era evident que Julián Álvarez volia canviar d'aires i que ells havien fet una molt bona oferta. En els últims dies també ens explicava Joan Laporta que era ell mateix qui estava tenint les converses directament amb Miguel Ángel Gilmarín.
13: Doncs
1: hi ha resposta.
13: Hi ha resposta, sí, de Miguel Ángel Gilmarín, del CEO de l'Atlètic de Madrid, a través del propi Twitter del club. Estàvem acostumats, o havíem vist fins ara, com es feien respostes més en to de broma a través de les xarxes socials del club. Doncs ara és directament, de fa uns minuts, un vídeo on posa la cara i el nom Miguel Ángel Gilmarín i diu el següent sobre Julián Álvarez.
14: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça... Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
13: Doncs ja veus la contundència de Miguel Ángel Gilmarín, que posa cara i posa veu en aquest vídeo que fa tot just uns minuts acaben de penjar a les xarxes de l'Atlètic de Madrid.
1: Gràcies, Anna. Doncs ja ho sentiu. Clar i contundent, Miguel Ángel Gilmarín dient que no vendran Julián Álvarez ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions al Barça. Veurem com evoluciona aquest tema en les properes hores, anava a dir dies, setmanes, perquè segur, de ben segur, serà el colabrot de l'estiu.
15: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
1: Recta final del què t'hi jugues amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Bon dia.
16: Bon dia, Helena.
1: Ara parlàvem d'aquestes càbales dels argentins, què tal els hi agraden, de les supersticions de Leo Messi... Espanya va guanyar el Mundial el 2010 i comparant el context d'aleshores amb aquest del 2026 has trobat diverses coincidències.
16: Sí, hem fet una mica de feina d'arxiu amb la Laia Pujals i hem trobat fins a 10 coincidències entre el que va passar el 2010 i amb el que ens hem trobat ara el 2026, que bé, s'acabaria consumant doncs, amb una victòria d'Espanya en el Mundial.
1: Mm-hmm. La primera coincidència és el dia i partit inaugural.
16: Sí, perquè els dos, tant el 2010 com el 2026, es van jugar el dia 11 de juny i van ser un Sud-Àfrica-Mèxic.
1: La segona, que estaven al grup H.
16: Sí, coincideix la lletra del grup. El 2010 es va jugar amb Suïssa, Hondures i Xile i el 2026 Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd. Per cert, en el partit inaugural de ambdós mundials, Espanya punxa el primer contra Suïssa, en aquest cas contra Cap Verd.
1: Anem cap a la tercera, el tercer partit de la fase de grups.
16: Sí, perquè en els dos casos, el 2010 juga contra Xile, aquest any ha jugat contra Uruguai i es repeteixen d'una sèrie de contextos. Primer, que és una selecció sud-americana, la segona, que és entrenada per Marcelo Bielsa, i el tercer cas és que en l'equip rival va haver una expulsió.
1: La quarta, partit de vuitens contra la mateixa selecció, contra Portugal.
16: Sí, i també amb el mateix resultat, per 0-1 el 2010, va ser un 0-1 amb el golejador que va ser David Villa, i aquest any doncs, va ser Miquel Merino, 0-1 també.
1: I tant el 2010 com el 2026, Espanya ve de guanyar l'Eurocopa.
16: Sí, dos anys enrere, Eurocopa del 2008, final Espanya-Alemanya per 0-1, i en aquest cas doncs, fa dos anys enrere, Espanya va guanyar l'Eurocopa també l'any 2024 contra Anglaterra, final 2-1.
1: En totes dues ocasions, amb 8 jugadors del Barça a la convocatòria.
16: Sí, que està una mica agafada amb pinces, perquè bé, el 2010 teníem a Xavi, Iniesta, Puyol, Pedro, Cesc Fàbregas, Busquets i Piqué, i David Villa acabava de fitxar pel Barça, així que també el sumem aquí per poder fer aquesta coincidència.
1: Exacte,
16: perquè el 2026 la plantilla de la selecció espanyola té a Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran.
1: Us heu posat juganers amb la Laia perquè en les dues ocasions el seleccionador tenia un determinant i l'article, el nom. El
16: sí, és curiós perquè el 2010 hi havia Vicente del Bosque i aquesta edició, el 2026, hi ha Luis de la Fuente.
1: El 2010 i el 2026 han passat coses al Madrid.
16: Sí, primer en el Real Madrid, perquè en el cas també del 2010 doncs, encadenava dues temporades sense guanyar cap títol i per remediar això, doncs, fitxaven a José Mourinho el 2010 i en el cas de l'Atlètic de Madrid doncs aquell any també va perdre la final de la Copa del Rei, com aquest any doncs, amb la Real Societat.
1: Ben trobat aquest paral·lelisme. El 2010 i el 2026 pràcticament la banda sonora del Mundial ha estat la mateixa.
16: Sí, perquè en ambdós casos va ser interpretat per Shakira, la cantant colombiana, i en el nom de la cançó, el 2010, tenim a Waka Waka, canció mítica del Mundial, que veiem com és una paraula que es repeteix dues vegades, Waka Waka, i en aquest cas, l'any 2026, l'himne del Mundial es titula Dai Dai.
1: I l'última, que Espanya està en el segon mandat del govern socialista.
16: Sí, el 2010 el president d'Espanya era Zapatero, que repetia mandat, era el seu segon, i en aquest cas, doncs ara, aquí estem vivint un mandat també d'un partit, bueno, del Partit Socialista, segon mandat de Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Martí, gràcies a la Laia per aquest joc, per intentar combatre totes les càbales argentines, per confiar en que potser sí, diumenge, cau el segon Mundial per Espanya.
17: Què t'hi jugues?
1: El que tenim assegurat és que la festa del casino serà històrica, com històric serà aquest partit entre Lamine i Messi. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia, Helena. Estic molt calent. Realment és una final espectacular. És el somni de qualsevol culer. I et dic una cosa, és que tinc molt a dir. Tinc moltes reflexions a compartir amb la gent que vingueu al casino, perquè, clar, és una experiència nova. Això de tenir Messi en contra, a mi no em surt natural. O sigui, jo no puc tenir a Messi en contra. No l'he tingut mai. Mai. Llavors, clar, què passa? Jo estic en un punt win-win. O sigui, vull que guanyi Espanya, evidentment, però si guanya Argentina Messi, doncs jo crec que, o sigui, passi el que passi, al casino ens fotrem un festival tremendo.
1: Tu ets,
18: o sigui,
1: com el Jordi Évole, que ens ha explicat aquí el que t'hi jugues, que, bueno, que tindrà potser una decepció mínima d'uns segons, però després estarà enormement content i agraït a Leo Messi.
18: Absolutament, clar. M'agradaria, clar, al final... Per posar-vos en situació, vale, diumenge, casinobarcelona.com, allà descarrega les entrades, ens ajuntarem allà tota la família, pantalla gegant, carrusel a todo trapo, barra de bar, festa, bon ambient, vale, això ja ho tenim. Però clar, una final amb Messi, amb tot el que s'està dient, jo crec que, escolta, que si guanya Argentina, festival, si guanya Espanya, festival. Jo crec que és la festa dels culers.
1: És la festa, o sigui, dels culers, Cristóbal, i deixa'm recordar que és que aquí a Ser Catalunya la viurem festa grossa amb el Sique Rodríguez, amb el Lluís Flaqué narrant aquesta finalíssima, hòstia, en català per Ser Catalunya. No. I Cristóbal...
18: És molt seriós.
1: És molt seriós, mira, home.
18: Que el
1: partit és històric i nosaltres ens hi posem.
18: Nois, que el Flaky torni a narrar en català és, o sigui,
1: és
18: com
1: somni.
18: Comparar el Goku en castellà i Goku en català.
1: Escolta, qui celebra aquest partit perquè per fi va amb el rival d'Espanya que ell somiava és el tio Faja, no? Javi, què tal?
18: Sí.
1: Molt bon dia.
18: Hombre.
19: No soy consciente.
1: Este domingo boludo, sin esfuerzos, ¿no?
19: Esto es una final única y exclusivamente para gente que no estamos viendo la chimenea. O sea, no somos conscientes. O sea, esta final la tiene que llevársela Leo Messi. No es bueno que Lamine Yamal tan joven se lleve ya el cetro del mundo. Más que nada porque el domingo mismo su padre acaba en Cambrians. No es bueno,
18: yo
19: es
18: pienso,
19: muy pronto.
18: Yo pienso en esto. Esto que dices lo pienso. O sea, que Messi se despida de los mundiales perdiendo una final, hostia,
19: este señor que ha arrastrado al madridismo durante 20 años al fondo de las fosas sépticas tiene que llevarse el título de campeón del mundo, porque para Madrid esto convierte la cornada de Morante de la Puebla en un rasguño. Cristóbal, bien, tío, los paja, reventamos.
18: Tío, Javi. Ojo, también nuestros muchachos.
19: Cristóbal, Pedro, que tienen 20 Cuba, años, sí, que tienen tiempo, Cristóbal,
18: la Copa del Mundo.
1: Cristos, que vulguin venir, que és el que han de fer.
18: Descarregar les entrades, molt fàcil. CasinoBarcelona.com, em diuen que encara queden, molt poquetes, però queden. O sigui, aprofiteu per descarregar. Si ho podeu fer avui, millor que demà.
1: Sí, abans que s'acabin.
18: Demà ja, la festa ja estarà sense entrades. O sigui,
19: descarregar-les avui. Me da mucho miedo esa fiesta,
18: Hem d'estar junts. No, hem d'estar junts.
1: Diumenge viurem la festa al Casino de Barcelona. Gràcies, tio Faja, gràcies, Javi. I ja sabeu que també la viurem al Què t'hi jugues de Ser Catalunya amb aquesta retransmissió especial del Sique i el Flaky amb aquesta final del Mundial. Lamine Messi, Sique Flaky a Ser Catalunya. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem dilluns.

0: Què t'hi jugues?
1: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
3: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. El meu massa canviat.
2: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del Mètode Gronholm o El crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme rural.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06 i avui és un dia especial, perquè avui és divendres.
2: I és que els divendres i el cap de setmana és, sens dubte, el moment de treva de moltes i molts catalans, també de molts que avui comencen vacances, com per exemple el nostre estimat Carles Penya, que ens ha ajudat molt en aquestes primeres setmanes de treva i que anirà a viure unes merescudíssimes vacances. De fet, qui també és a punt de marxar de vacances és la nostra convidada d'avui, més de 25 anys entre la televisió i la ràdio, i és que avui ens visitarà l'Elisenda Pineda.
1: També estrenarem secció amb un vell conegut que just fa un any descarregava tota la seva bogeria a les plats d'aquesta casa. Avui tindrem entrecametes amb el Marta Rida, després... Visca! Després us explicarem de què anirà.
3: I en arribar el cap de setmana, també és el moment per a molts i moltes de sortir de festa, conèixer gent nova, lligar... I tot i que no és aquesta l'única manera de conèixer gent, perquè avui parlarem precisament sobre l'art de lligar al segle XXI. Primer que tot, per arribar a parlar de l'art de lligar al segle XXI, hem de començar fent una mica de memòria de com lligàvem fa uns anys.
4: Hoy es un día muy importante. Y para algunos, un día aterrador. Puesto que hoy es el día en el que todas las señoritas casaderas de Londres se presentan ante su majestad, la reina.
2: ¿Això què era?
3: Això era els Bridgerton.
2: Però una... Clar, l'altre dia vam parlar dels Bridgerton. Portem una setmana entre la Mar Picó i els Faura, que està aquí coent, eh?
3: Home, és que sempre és bon moment per parlar dels Bridgerton, jo crec, i és un bon punt de partida, perquè si no sabem d'on venim, no sabem on anem.
2: Però hem anat molt enrere, segle XIX, crec que són els Bridgerton.
3: Uri, no qüestiones els mètodes, eh?
2: Val. Anem una mica al 2021 o cap on vols portar-nos ara?
3: Home, fem un poquet de xup-xup dels Bridgerton i del segle XIX, no? A mi em sembla com molt graciós tot això dels balls de debutants, d'haver de presentar-te a la reina. Evidentment, això parlant dels millors casos, perquè això era la burgesia pura i dura.
2: Clar, a mi em pilles que no he vist els Bridgerton. De fet, em costa de pronunciar-ho, crec que ho estic dient està malament. Però
3: a veure,
2: és que Bridgerton.
3: Bridgerton.
2: Bridgerton.
1: Això són quasi les sabates, les sandàlies.
2: Les Bridgerton. Sí. Però jo no he vist, clar, cap sèrie d'aquestes del segle XIX, tampoc no ho tinc molt associat, però més o menys entenc que devia ser en el camp, mentre estàs passejant les cabretes, mentre estàs passejant els esclaus, clar, òbviament, del segle XVIII.
1: Home, clar, el mití Moza Tengo Tierras,
3: literalment.
1: Tota la vida.
2: Però ha canviat molt ara, crec.
3: Sí, però a mi el que em sembla guai de veure aquelles sèries, no?, és com poder imaginar-te el que era també tot el moment previ, la preparació, la emoció de donar-li tanta importància al fet de conèixer algú, perquè avui dia crec que tot això s'ha perdut molt. Sí que és veritat el que diem, que això era en la gent de classes altes. Evidentment, la resta era pues, amb el teu veí, o si tenies molta sort, si et podien canviar per 4 cabres i 2 ovelles, ja et dic, això en els casos més... millors.
2: Sí que és cert que no s'arribava a lligar, no? Perquè lligar és l'art del flirteig, allà et venia donat. Toca casar-te amb aquesta persona, amb aquesta altra, per tant, no hi havia aquest tira i arronsa.
1: Però lligaven amb la gent amb la que després es lligaven.
3: Exacte.
1: O sigui, una cosa amb qui tu estiguessis casat i una altra cosa amb qui flirtejaves.
2: Amb els de bajo cama, que deien, eh? Amb els que estaven allà sota.
1: Bajo cama.
3: Però va, si voleu, avancem una mica. Podem situar-nos ja a meitat del segle XX. Recordem que a Espanya hi havia una dictadura i imperava una moral molt estricta on els nois havien de demanar permís als pares per treure a les noies al cinema, a passejar, o sigui, ja no parlem d'anar-te'n de cita, sinó coses de tarda, que ara faries amb qualsevol.
2: I clar, no hi havia ni mòbils ni telèfons, era una mica el anar a la plaça, flirtejar la persona, veure, vols venir a veure el meu hort, no?, perquè hi ha al cine... Sí, és que, clar, m'estic imaginant com devien lligar això al segle XX i se'm fa tan complicat, hem evolucionat tant i estem tant al dia a dia, que recordant darrere hi ha temes que no sé com devia ser.
1: Jo crec que hauria de ser molt més fàcil que ara, o sigui, algo molt més simple, en plan, mira, m'agrada aquesta persona, la veig, ballo amb ella a la festa major del poble i punts.
3: Ja, però també existia aquesta pressió de, si comença a quedar amb aquesta persona, ja ha de ser per a casar-me amb ella, saps? Vull dir que crec que el moment en el que tu, perquè jo, evidentment, també em pilla lluntíssim, però jo ho he parlat amb els meus pares, que la meva mare era la major de 5 germans, i el meu pare sí que va haver de viure aquell moment d'anar a casa... perdona, t'importaria si puc traure a la teva filla a donar una volta? Clar, tu un cop ja li has dit al seu pare que traus a la teva filla, no podia anar després i dir-li, m'ha fet ghosting. No existia això, ja era un compromís.
1: Però és que jo crec que ho tenien tan normalitzat, o sigui, una cosa és el segle XIX, que jo crec que allà és que ni es plantejaven si estaven una persona tota la vida o no estaven, o sigui, és com, vale, ja està, conozco hombre, diguem-ne, i... Després ja, en l'època dels nostres pares, tenien normalitzat el fet de que el teu pare conegués algú que està sortint amb tu i després no anés enlloc. I nosaltres, per nosaltres, és com quan presentes una parella, ja és com la parella forever.
2: Clar, ja. I tampoc no tinc molt clar com devia ser, però jo crec que la gent es devia centrar en una persona en concret. No devia fer clar el que potser passa ara, de que tens 3 o 4 xats que vas quedant amb diferents persones perquè t'ho permet, no?, el poder estar comunicant-te per telèfon, sinó que allà tenies que centrar-te en una persona perquè tenies el temps limitat per quedar, després de la feina, i no podies anar amb una o dues o tres més persones, no?
3: Totalment. Però això també crec que comença a canviar quan arriben els 80, i amb els 80 les discos i la necessitat de la gent de sortir i interactuar entre ells.

0: I aquí sí que arriba, jo crec que el famós estudies o treballes. Vull dir, jo crec que ahir ja era de anem a tot.
1: A tot. A més, va molt bé treure avui un tema com aquest, sent divendres, que avui molta gent marxarà de festa, aquesta nit ja es començarà a escalfar, a ballar. I sí que passava això, no? Que anaves a la discoteca, demanaves alguna copa i era l'estudies o treballes mític que... A mi no m'ha passat mai, ni ho he fet ni m'ho han fet. És un tema que s'ha perdut ja, l'estudies o treballes.
0: Clar, és que ara també entres en un moment que a mi, igual si venen a dir-me estudies o treballes, uf, no sé com em sentaria, eh?
1: I que tal i com està el panorama ara, igual una persona de 40 anys ni estudia ni treballa, tal i com està la crisi i com està el panorama actual.
2: I que també jo crec que als 80 no ens hem d'oblidar l'època en la que estàvem i jo crec que més que un estudies o treballes, inclús també... Hi hauria molts llocs on era com un festi de tecno ara, o sigui, puestos de droga fins les celles i no flirteges, o sea... directe.
1: Intenta sobreviure, pràcticament.
2: Exacte.
1: I tirar endavant, no?
2: I amb el primer que pillis, o sea, que no érem cap mena de mojigatos.
1: Però sí que és cert que el que et dona als 80, no?, aquesta època de començar a sortir de festa, mira... I de conèixer gent in situ. Ja no és això que en una nit podies conèixer 3, 4 persones perquè estaves allà ballant també amb el primer contacte, no? El t'agrada no, i el reunir-te en un indret, com és una discoteca, una sala de ball del moment, amb 200, 300 persones, depèn del lloc, que moltes estan solteres i estan solters buscant també una persona amb qui conèixer, vaja.
2: Sabeu com m'àvia va conèixer el meu avi, que va ser abans dels 80? Va dir que se'n van anar a veure una processió a Múrcia que estaven com als balcons de l'edifici i m'àvia va veure el meu avi del balcó davant i va dir, este no se m'escapa. I entonces se'n va anar al balcó del costat on estava el meu avi, va agafar a la noia que estava mirant la processió amb ell i li va dir, fuera, lagarta. I es van casar i fins...
0: Ho era lagarta, eh?
2: No, literal.
0: Bueno, estaven beneïts per Déu en aquell moment davant d'una processió. És com...
1: Però una cosa que em curioseix, jo mai he preguntat, m'ha fet molta cosa sempre, no he preguntat tant als pares com als avis com s'han conegut. No sé, és un tema que no he entrat jo mai, és una cosa que molta gent és com habitual, com molt típic. Jo no hi he entrat, em fa, no sé, certa
0: fa
1: vergonyeta.
0: Cosa.
1: Sí, no ho sé jo com els van conèixer. Sé la zona, sé per què va passar, però no com va ser la primera toma de contacte.
0: Doncs, Uri, ja tens deures. Ara, el dilluns,
1: ens
0: l'has d'explicar.
1: Segueixo sense voler, crec,
2: amb tot el gossip familiar.
1: Igual a saber què em poden dir, que igual quedo tot vermell, quan m'ho expliquin. Doncs
0: pues, això eren els 80, però és que amb la llibertat dels 80 i 90 arriba també la por al compromís.
3: Bienvenida a la era de la pèrdida de la inocencia. Nadie desayuna con diamantes y nadie vive romances inolvidables. Más bien, desayunamos a las 7 de la mañana y tenemos líos que procuramos olvidar cuanto antes. Los aspectos más importantes son sexo seguro y las cosas claras. Cupido ha dejado el nido.
0: Cupido ha dejado el nido.
1: Això d'on és? També és dels Bridgestone.
0: Això és de Sexo en Nueva York. Mira, saps del que farem, Uri? Farem una llista, tu ens recomanes a nosaltres cançons que hem d'escoltar i nosaltres totes les sèries que t'has de veure.
1: Però a veure, Sexo en Nueva York, Sense and the City, tampoc és de la vostra generació.
0: No, però és una cosa que mai no mor. Sempre està al dia.
2: És com la Bíblia.
0: Sempre està al dia. És com la Bíblia, totalment.
1: És com Plats Bruts. Totes les generacions i tot el món els hi encanta.
0: Totalment.
1: Fem una cosa, perquè clar, ja que estem parlant de l'art de lligar, de com lligava la gent als 80, als 90, volem saber com ha lligat la gent, els oients, i que ens puguin enviar un WhatsApp al 648-83-43-78, que ens enviïn, doncs, això. Com van conèixer aquella persona important o una persona que havia sigut important i que ara ja no passa.
0: Jo crec que si la Carrie Bradshaw, la prota de Sexo en Nueva York, hagués tingut Tinder, encara hagués sigut més divertida inclús la sèrie. Bueno, la Samantha hauria sigut la reina del Tinder.
2: Literal. Tot i que el que jo crec que estàvem parlant ara, que no ha canviat mai des del segle XV fins ara, és la figura de la Celestina. Mira, no sé com es diu en català Celestina, però doncs la Celestina...
1: La persona que et busca parella, vaja.
2: Exacte, que ve del llibre de la tragicomèdia de Calisto i Melibea, segle XV, i aquesta persona era una persona que et connectava la gent que s'havia de casa per l'interès de tothom.
1: La casamentera, també.
2: Exacte, però és que després és a l'hora de ser Carrie, quants nois amb els que ha quedat la Carrie els han presentat als seus amics,
0: totalment,
2: que són celestinos.
0: I quantes cites tenien? Ja pel fet de tenir cites i de divertir-te, és que ara, al 2026, on coneixes a la gent? Perquè ni sortim tant de festa com als anys 80, ni tampoc tenim tantes habilitats socials.
1: Bueno, sortir de festa jo encara,
0: no
1: mantenc jove.
0: Sí, però no és comparable al ritme que portaven. Jo que soc de València, la ruta del bacalao, això
1: que...
0: era destroyer pur i dur.
1: Però és que no era aguantable aquell ritme.
0: No era aguantable, de fet, mira...
2: Creieu que van sortir molts matrimonis de la ruta del bacalao?
0: Crec que es van trencar molts matrimonis
1: però
0: de la ruta
1: no
0: del bacalao.
1: Ells, clar. Però clar, això que dèiem, de fa 10 anys, ara que hi ha aplicacions, o fa potser 20, hi ha una forma fàcil, però abans sí que era això, un amic m'ha dit que crec que podries anar molt bé amb aquesta persona, et presento el meu amic que crec que compaginaríeu molt bé, això encara passa, però s'ha perdut molt pel que dèiem de les aplicacions.
0: Sí, i a més, ara també hem de lluitar en que, clar, com que estem tan posats a tenir el nostre cercle tancat, tot a l'abast del nostre mòbil, crec que també cada cop recaiem més en patrons antics, és a dir, que si tu has estat sortint amb un noi amb certes característiques, conec a molta gent que ha tingut altres relacions que han tornat a ser el mateix, com patrons tòxico que es repeteixen, com per exemple passava a Friends.
4: Misma discusión una y otra vez. No, estás convirtiendo esto en algo demasiado difícil.
5: Yo estoy haciendo que sea demasiado difícil. ¿Qué quieres que haga?
4: No lo sé, no lo sé.
0: El Ross y la Rachel, mira, es pasen tota la sèrie discutint, que és com, per favor, deixeu-ho ja, ja està bé.
1: Però m'acabo de donar una cosa, un parèntesi, Sexo en Nova York, Friends, sou unes viejovenes. M'havíeu venut aquí que éreu superjoves, millenial, però aquí,
2: però
1: si veieu aquest sèrie...
2: Però és que és l'ABC, o sigui, primer es mira això i després et mira les sèries d'ara. El problema. No,
0: no. Vale. És com les bases. Cap i a tothom. Partir d'ahir, perquè és veritat que en moltes sèries actuals, si has vist les antigues, pots reconèixer molts patrons. I crec que el divertit també és veure aquestes sèries des de la perspectiva que tenim ara, de dir, hi ha coses que ara mateix no podríem fer una sèrie així, però ens encaixa. I tornant a les apps de cites, jo he de dir que vaig fer un experiment social i ahir em vaig instal·lar Bumble.
1: Ahir
0: per la nit vaig dir, jo me meto dentro. Gràcies, Tomàs, per estar
1: Bumble música inspiradora. Bumble és una aplicació de cites.
0: Bumble és una aplicació
1: de
0: cites.
1: Jo no ho sabia.
0: I vull que em digueu què us suscita.
6: Alerta boomer, alerta boomer.
1: No, això sí que ho sabia que era...
0: Vull que em digueu si aquestes descripcions són una green flag, una bandera verda o una red flag, una bandera vermella.
1: Això sí que ho sé jo, però per si cas green flag és correcte, red flag és que
0: no ens agrada.
1: Desapareix.
0: Soc aquí per deixar de ser l'únic net que encara no li ha presentat una noia a la iaia. És graciós, té humor...
2: A
0: no,
2: mi
0: a tu no.
2: Fa un pal, o ai. Sigui, carinyo, no seré la dona que li presentaràs a la teva iaia.
1: Ai. És que hi ha vegades que és passar-se de graciós. Intentes que sigui molt enginyós i a vegades et passes. No cal.
0: Val, doncs anem a un altre. Aquest diu que els seus interessos són el gimnàs, el futbol i el bàsquet.
2: Alerta FIFE.
0: Alerta FIFE.
1: Sent gimnàs el primer... Tenia fotografia sense samarreta? Segur.
0: Sí.
1: Segur.
0: Sí, tenia. Això sí, tenia. Està bé que t'agrada l'esport, però, home, algun interès més, no?
2: Destesta.
0: Després hi ha un altre que li agrada l'art, la fotografia i l'escalada. Combina bastant les dues coses. I busca ambició, confiança i humor.
1: Aquest, ok.
2: Jo aquí green flag.
0: Aquest tenim green
1: flag.
0: Però
1: no penseu que a vegades és gent que sap el que s'ha de posar perquè la gent digui, oh, green flag, ens pot interessar, que sigui una miqueta sabent que busca l'altre perfil que l'estarà buscant.
2: Però encara quedes per comprovar si de veritat
0: clar
2: és així... O si és mentida.
0: A la vida has de saber vendre't. És així.
1: Si a l'avió posa tinc que enterrar de la meva tieta, òbviament ja ni arribes a quedar. Llavors aquí ja filtres bastant.
0: De fet, tenim una nota de veu que ens heu enviat un de vosaltres, oients, d'una experiència a Tinder.
7: Hola, guapíssims, com esteu? Jo avui vinc a fer una mica d'oversharing i compartir la meva història d'amor, perquè és realment sorprenent. Jo, perquè us feu una idea, no he sigut mai bona amb això de lligar per vergonya, inseguretat... I justament vaig trobar l'amor a Tinder. I us preguntareu, com vas acabar tu allà? Doncs va ser durant la pandèmia, en una d'aquestes quedades de dubtosa legalitat, que un company meu de la uni va tenir la brillant idea d'obrir-me un perfil per riure'ns de com jo interactuava amb els nois. Tot havia de quedar en un simple joc. I amb la broma vaig fer match amb un noi de la meva ciutat, xerrant, vam veure que connectàvem molt, teníem moltes coses en comú, vaig acabar quedant amb ell, va ser la meva única cita a Tinder... I allà em vaig quedar. I a dia d'avui portem 6 anys junts. I estem molt bé i molt enamorats. Així que res, aquí la meva història.
0: Veus? Encara hi ha gent que troba l'amor a Tinder.
1: A la però... primera.
0: A la primera. Però, perquè no tots tenim la mateixa sort que aquesta gent, ara existeixen els matchmakers.
1: Què és això? A veure, ja m'esteu començant a ficar paraules estranyes aquí.
0: Un matchmaker és un professional que s'encarrega de generar oportunitats de trobada, de qualitat, per a una persona que desitja trobar una parella. No és ni una agència matrimonial ni una app de cites. I per això vull incorporar a la conversa a la Maria del Carme Banús, que és fundadora i directora de Samsara Matchmaking. Bona tarda, Maria del Carme.
8: Hola, molt bé. Què tal? Molt bona tarda.
0: Molt bé. En què es diferencia exactament el matchmaking d'una app de cites?
8: Bueno, nosaltres aquí a Samsara som una agència per trobar parella i la gran diferència entre nosaltres i les apps de cites és que nosaltres només presentem persones que ens han vingut a veure, que ens han vingut a veure perquè volen trobar parella, que les coneixem, les hem entrevistat, tenim documentació, i la nostra feina és, amb aquestes persones, aquestes persones, donar-los els mitjans per filtrar presentacions compatibles i donar els mitjans perquè ells es puguin conèixer.
1: I per què creus que potser això...
8: Que presentem persones que volen parella i que quan les presentem tenen coses que són compatibles entre si i es poden agradar.
1: I això cada vegada està més en auge, no? Jo crec que cada vegada més gent opta per aquest tipus. Potser no sé si és perquè el swipe comença a estar gastat o la gent ja comença a cansar-se de buscar parelles, això que dèiem, aplicacions de cites com Tinder, com Bumble, com qualsevol altra.
8: Nosaltres portem més de 31 anys, que ja són, anys, i d'alguna manera des de fa, jo diria que des de passat el confinament, cada vegada veiem que venen més persones. Venen més persones que ens diuen que ja han anat a les aplicacions, que estan cansats de perdre el temps amb ells i que volen un servei més personalitzat, conèixer persones i no perdre tant de temps, coneixen persones que no tenen res que veure amb ells, no?, que volen un filtre, que volen un altre tipus de servei. A més, hi ha persones que no hi han estat i que diuen jo no vull estar allà perquè trobar parella és una de les coses més importants que puc fer a la vida i vull un professional, una persona ja que em filtri i no perdre el temps amb persones que volen una altra cosa i que no tenen res que veure amb nosaltres.
0: Però tu creus que és cert que tenim les expectatives massa altes ara per culpa de les xarxes socials?
8: Bueno, jo crec que les expectatives, quan una persona està a les xarxes socials, crea unes expectatives perquè és molt fàcil d'anar passant i aquesta m'agrada, aquesta no. Quan venen les persones venen aquí, les seves expectatives és de trobar una persona que sigui compatible, que tinguin coses a veure i que realment vulguin, que si ells es coneixen i s'agraden, que realment l'altra persona vulgui trobar també una relació de parella, que si la persona està sortint amb algú, després no li surti que realment no vol una relació de parella i que vegi que s'ha il·lusionat amb una persona que realment no està per la labor, no? Que vol una altra cosa.
2: I com que vosaltres no sou un algoritme i per això la gent us tria, però no teniu por a, de vegades, com fer una elecció una mica subjectiva basant-vos en la vostra història personal?
8: Bueno, nosaltres, i en aquest cas jo sóc la directora, jo sóc la persona que coneix a tots els clients i clientes i la persona que decideix qui presentem aquí, no? Aleshores, òbviament, quan fem una elecció de qui presentem aquí, tenim a veure, doncs, la primera visita la fa sempre un psicòleg, tenim a veure el que diu el psicòleg d'aquesta persona, tenim a veure el que la persona ens diu que busca, com és, el test de personalitat que fem, el coneixement que jo tinc d'un i un altre, vull dir que jo diria que el matchmaking és un art en el qual nosaltres tenim en compte moltes coses d'un i de l'altre i que tenint en compte totes aquestes coses decidim fer una cita, una trobada, que ells es puguin conèixer.
0: Doncs moltes gràcies, Maria del Carme.
8: Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres i salutacions.
1: Que vagi bé.
0: Ara marxem 2 minuts i tornem amb la secció Entre Cametes.
9: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
10: Cadena SER. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja, des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Si estic amb tu, tot és millor.
2: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
3: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
2: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: amics que jo estimo.
1: Entre cametes amb Marc Tarrida. Marc, tu això de les cites que estàvem parlant, com ho portes?
2: Ara malament, perquè estic emparellat. Llavors no n'estic tenint, però n'he tingut al llarg de la vida. He passat per totes les apps possibles i ens ho hem passat molt bé i ja està, i a seguir amb la vida.
1: I a seguir. I ara, entre cametes, no? Què és això, Amparo?
3: No sé si us recordeu del Marc Tarrida, que és el que està aquí a la meva dreta. Hi havia una vegada que era un noi que venia aquí, treballava en aquesta casa, concretament sí, a l'Splash, que era el programa que es feia l'any passat, a aquesta hora. I el Tarrida...
2: Molt bon programa, eh?
3: Sí, molt bon programa, o sigui, el conduïen dues persones meravelloses.
4: Sí.
3: No, el Tarrida no estava mort ni de parranda.
2: No.
3: Marc Tarrida, benvingut. Però explica'ns que no vens aquí només perquè et diguem coses boniques.
2: Que també,
3: també
2: perquè m'agrada, sinó que us vinc a presentar una secció que es diu Entre cametes, perquè la gent que és de teatre, que ha anat al teatre, hi ha molts argots allà dins, no? I sabem que al teatre doncs, hi ha la platea, l'anfitrió, hi ha els balcons, però un cop s'aixeca el taló, hi ha les cametes, que les cametes són el que fa la caixa negra de l'escenari, que són unes teles verticals que et serveixen per tancar l'escenari. I jo el que us vull és convidar a entrar aquí dins, que és on s'amaguen tots els secrets dels actors, dels artistes, i descobrir què hi ha darrere doncs, d'un quadre, d'una pintura, d'una cançó, d'una obra de teatre, etc, etc.
3: I avui quines portes ens obres?
2: Doncs avui començarem per la pintura, història de l'art. No sé com vosaltres aneu de pintura, aneu a un museu i sabeu veure...
1: Jo feia fonaments de l'art, però ho tinc una mica rovellat.
2: Fonaments de l'art, no sé ni el que és.
1: És com història de l'art, bàsicament.
2: Val, doncs estem tots al mateix nivell, val? Perquè jo tampoc en tinc ni idea de pintura, em sap greu. M'hagués agradat estar més atent a història de l'art. Per tant, tots els experts en història de l'art, calma.
4: Perdoneu-vos.
2: Anem a explicar la història, no anem a parlar de la tècnica, d'acord? Entrarem a la història que us explicaré darrere d'aquest quadre que es diu El rai de la Medusa, que és de Teodor Géricault. Veieu que el meu francès és igual que el meu nivell de mar.
1: Wow.
2: Teodor Géricault, que va pintar un quadre el 1819. No sé si, mira, no sé si...
3: No sabem si està ara mateix a l'streaming, jo crec que sí el podeu veure, però perquè el veieu també, Núria i Tana... És un quadre molt bonic, petitó,
2: segons... Sí, la imatge que tens tu és petitó,
3: que hem fet perquè és supercutre.
2: No és tan petitó.
4: Doncs
2: és
4: si un no, la gent que vagi a l'streaming i que vagi... Directament que ho busqui a Google.
2: O freneu el cotxe
3: i Google. I busqueu en Google, però com el descriuríem?
2: A veure, clar, com vosaltres aquí què veieu, de bones a primeres, en aquest quadre?
3: A gent que està fatal.
1: Sí. A gent que està lluitant Xunga, per no? arribar a la part de dalt de la... Diré balsa, perquè jo no sabia que es deia rai.
2: Balsa i rai, està ben dit els dues.
3: Hi ha una vela d'un vaixell.
2: Vale, vale.
4: A mi, si no m'ho costes...
2: Estàs molt lluny, aquí, exacte. Uri. Bueno, no aneu malament. No
4: sí,
2: aneu malament.
4: Sí, em sembla una miqueta com una festa dins, a sobre d'una balsa, d'un vaixell, i que estan tots ja...
1: Home, festa.
4: En el rotllo de les 6 del matí.
2: Confirmem, Uri, que no en tens ni idea de pintura.
4: I de miopia. I que hi ha miopia.
2: I que tens molta miopia, sí, perquè no és una festa, ja t'ho dic ara. Perquè us feu una idea, aquí està molt petit, però això té quasi bé 5 metres d'alçada i 7 metres d'amplada. Vull dir, és enorme, com el quadre de Lamine Yamal que té son pare a casa. Doncs si fa no fa, és així. Llavors, vosaltres no sé si recordeu La llibertat hi ha en el poble, d'Eugène Delacroix, que és aquella dona amb una bandera ensenyant el pit i
3: exacte,
2: tal. Val, doncs no té res a veure. Val?
3: Però s'assemblen.
2: Que sí?
3: És que s'assemblen molt.
2: Té una mica. Es veu que el Delacroix es va inspirar en més d'un quadre amb el nostre protagonista, però el nostre quadre fa referència al naufragi d'un vaixell francès, que es deia La Medusa, a les costes africanes. I en ell, com vosaltres bé dèieu, es veu un dia de mala mar, on hi ha un rai construït amb quatre fustes mal fetes, una vela reciclada, tot de cossos mig estirats, mig morts, agonitzant, i un parell de sobrevivents alçant unes teles demanant auxili.
3: O sigui, estan demanant auxili i no reivindicar la llibertat ni res.
2: No, estan demanant ajuda. I darrere aquesta imatge, que jo he explicat amb total indiferència i amb Rigoberta Bandini de fons, s'hi amaga una gran tragèdia, però molt gran, i de la qual el nostre protagonista d'avui, en Teodor Géricault, es va inspirar per pintar aquest quadre. Ubiquem-nos. Estem a França.
3: Uh-huh.
2: Estiu de 1816. Fa tot just un any que Napoleó ja no té cap soldat. Val? Napoleó és mort. I França ha tornat a instaurar la monarquia amb Lluís XVIII.
1: I Napoleó té alguna a veure amb aquesta tragèdia?
2: No, t'ubico.
1: Ah, vale.
2: T'ubico a la història...
1: Jo no sé, com sempre estava ficat a tot arreu.
2: No, Napoleó ja està, s'ha mort, torna a la monarquia, que és Lluís XVIII, que era el desitjat, que el seu germà va ser Lluís XIV, el decapitat, val? Cada obscur té el seu substantiu.
3: 16, crec.
2: No era el 14? Bueno, tanta. Total, es relacionaven i es follaven entre ells, vull dir, no hi haurà diferència entre un i altre, val? Què passa? Que durant el mandat de Napoleó, França va perdre el control sobre Senegal. I no pas perquè Senegal de cop i volta s'independitzés i el deixessin lliure, sinó que Gran Bretanya va dir, epa, colonitzar un país, que si quiero o que si tengo, saps, de cop i volta. I evidentment, Gran Bretanya es va quedar aquest país. Què passa? Que quan es mor Napoleó, Lluís XVIII torna, no?, amb bon rotllo, i els diu als de Gran Bretanya, penya, que jo no sóc com l'altre, que jo no sóc tòxic...
1: Polibó,
2: Jo sóc... confieu en mi... Total.
4: Pau.
2: Pau i amor. Li tornen Senegal a França. I aquí ningú li ha preguntat a Senegal res,
3: No, evidentment.
2: Els és igual l'opinió de Senegal. Però per recuperar Senegal, què necessitaven? Que hi hagués gent allà a Senegal. I és per això que van crear la fregata francesa Medusa amb unes 400 persones a bord. I quan dic persones, em refereixo a funcionaris, aristòcrates, polítics, gent rica. No l'Encarna i el Josep Maria.
1: És el Titanic de l'època, podríem dir.
2: Por ahí va. És curiós que els pobres mai els criden, però no. Aquests rics sí. Què passa?
4: I clar, tota aquesta gent, pel que em dius, anava cap a Senegal. És una miqueta com el primer viatge a la Lluna, que diuen que algun dia haurà de passar de... agafar lo millor. L'Arca de Noé, versió França-Senegal.
2: L'Arca de Noé
1: dels
2: rics de França. Correcte. Però clar, tu no pots agafar un vaixell, una fregata de quatre naus i portar-la cap a Senegal així com així. Algú l'havia de comandar, aquesta fregata. I sabeu allò de la meritocràcia?
1: Sí.
2: Doncs aquella època tampoc existia. Bueno, allà tampoc.
1: Ha existit en algun cop, és la pregunta.
2: És una molt bona pregunta. A qui li van donar? Li van donar la missió a un tal Hugo Duguay de Chemouret.
3: Amb aquest nom perfecto.
2: Que nosaltres li direm Hugo.
1: Hugo.
2: Vale? No farem aquest nom cada dos per tres. Li direm Hugo. I qui era aquest senyor? Era un aristòcrata que tornava de l'exili després de la restauració borbònica i que havia rebut el càrrec únicament per favoritisme polític. Aquest tio feia 25 anys que no navegava. I durant l'imperi napoleònic, tot el que seria l'enginyeria nàutica havia avançat molt, havia evolucionat molt, i aquest tio s'havia quedat enrere absolutament.
1: És a dir, la persona perfecta.
2: Exacte, correcte.
3: Sí, que posen un capità que no té ni idea de com navegar.
2: No té ni idea com navegar ara, 25 anys després. Què passa? Doncs, com us deveu esperar, que un dels vaixells embarranca contra una pedra a la costa de Mauritània i el desastre. I tots hem vist, com ara deia Aitana, el Titanic. I tots sabem que ningú és tan estúpid com per posar-se a tocar el violí quan no toca.

0: I la Rose va impossibilitar. Treu-me el Vivaldi dels pebrots. Ja està.
1: Bueno, això no va funcionar, no?
0: Això no va funcionar. No
2: I en aquest cas també estava el Vivaldi tocant perquè va sortir fatal.
0: Va sortir fatal. En aquest cas, la Jack i la Rose tampoc haguessin sobreviscut perquè hi havia molts pocs vots salvavides. Se'ls van quedar, evidentment, els capitans i els oficials. I la resta, 147 persones, al tanto, 147 persones van haver de crear un rai improvisat amb fustes, teles i tal i posar-se a navegar. Llavors, els bots havien d'atibar el rai i anar junts. Què passa? Que hi ha un moment que els bots el tallen i el rai se'n va a la deriva.
3: Wow.
0: I aquí comença el mambo. I és que aquestes 147 persones van passar 13 dies a la deriva. 13 dies sense aigua.
2: Una mica la societat de la nieve.
0: Es va avançar, exacte. 13 dies sense menjar, amb l'aigua salada cremant les ferides, la gent tirant-se per la borda. I com és d'esperar, si la convivència amb els veïns pot ser complicada, imagina't allà van haver-hi lluites, van haver-hi motins, gent que es mata entre ella per un pam de fusta on aguantar-se dret, i clar, la gent es mor, i el menjar s'acaba.
1: I com va acabar això?
0: Doncs si tu tens gana i la gent s'està morint,
1: no.
0: Només queda una opció, que és...
1: No...
3: Canibalisme!
0: Menjar-te els teus amics morts. Per sort, uns dies després, els troben. Un vaixell anomenat Argus. I de les 147 persones que van pujar a la barca, a la balsa, només en queden vives 15.
1: Bueno, en queden, quedaven vives.
0: Bueno, ara ja estan totes mortes.
1: Ara ja, no.
0: T'imagines que ara... Ara ja estan totes mortes, sí.
2: I com arriba tot això a ser un quadre?
0: Clar, tot això arriba a ser un quadre perquè hi ha uns senyors que ho escriuen i hi ha un xicot, hi ha un pintor, que és on entrem ara a la història, que és el nostre Teodor Jericó, que en aquell moment només tenia 27 anys i s'obsessiona amb aquest tema.
2: Val, igual que tota la gent que s'ha obsessionat amb la societat de la nieve i aquestes
0: Exacte.
2: Coses.
0: Exacte, s'obsessiona amb aquest tema, ell busca la fama, així que decideix que aquest quadre li donarà la fama que ell busca. Val? No li dura gaire la fama perquè amb 32 anys mor.
2: Però anava a ser la seva obra mestra.
0: Va ser la seva obra mestra, però es mor. Vale, en Teodor se li gira, s'obsessiona i comença una recerca molt exhaustiva d'aquest quadre. Què fa per pintar aquest quadre?
3: Què fa?
0: Això és lo interessant. Val? Estudiants de Belles Arts, apunteu. Es construeix una maqueta de la mateixa mida que la balsa, vale? En el seu estudi, pum, per tenir les mides, perspectives, val. Després, se'n va visitar hospitals i dipòsits de cadàvers per estudiar de primera mà el color i la textura de la carn en descomposició.
2: Que l'ha fet perfecte, ja ho podem veure al quadre.
0: Sí, aquí ja potser se li comença a anar de les mans. Però el més fort és que es va endur, fins i tot, va robar un cap tallat per poder-lo deixar al seu estudi, que es podrís i poder agafar els tons, el color de la pintura, una mica
2: per
0: i l'olor. I el detall que a mi m'agrada més és que es va rapar al zero, perquè així creuria que estaria molt lleig, no sortiria de casa durant molts dies, perquè li faria vergonya sortir i tindria temps per pintar aquest quadre.
3: Uau!
2: O sigui, un quadre d'una tragèdia i d'una obsessió.
0: Sí, d'una obsessió absoluta. Així que ara, quan aneu al Museu del Louvre, d'acord, és on està aquest quadre, mirareu aquest quadre i podreu pensar que darrere s'hi amaga una tragèdia provocada per la incompetència d'una persona col·locada per un rei per anar a colonitzar un país que no era el seu.
3: Oh, wow.
0: Sí. I, petit detall més, si mireu més el quadre, veureu que dalt de tot, la persona que té la mà amb una tela intentant que siguin rescatats és una persona negra, és l'únic africà que hi havia en aquella balsa. En el quadre en pinta tres, però només n'hi havia una. I això ho fa per un motiu molt concret, i és que Jericó era abolicionista, i en un moment en què l'esclavitud encara existia a les colònies franceses, aquella decisió, doncs en si mateix, era una declaració política. I ara
1: veig perfectament que l'he clavat, dient que era una festa.
0: Sí,
1: res
0: sí,
1: a veure.
0: Una clarre.
1: Marc, tens aquí al costat, t'ha fet una...
0: Tinc la mort de la meva persona... vida, al meu costat.
1: Clar, vosaltres coincidíeu aquí fa un any.
0: Me l'heu posat aquí, al meu costat, que no la podia mirar perquè el micro no m'enfocava, però clar, tinc aquí la millor persona de Catalunya, no? Més o menys, segurament.
1: Clar, ara li donarem pas perquè avui ens explicarà la seva treva, per tant, ara veurem com es relaxen aquestes vacances que ja ha començat des de fa pocs dies.
3: Doncs ja podem dir qui és, no? L'Elisenda Pineda.
0: Bravo!
4: Què tal? Bones tardes. I és que més he parlat abans que em presentéssiu, que és la primera ràdio, això. No parlis fins que no digui el teu nom. Però clar, és que...
0: És que no podia fer altra cosa.
4: És que ara, quan he entrat a l'estudi, he estat a punt de xutxar-te i tot. Yeah. Sí, però estaves fent la teva secció i dic, va, no siguis tan intrusiva.
0: Jo he estat a punt d'interrompre'm a mi mateix per dir-te hola. Tu vens amb una samarreta, que és com de reixeta, no?
4: Té una mica de transparència. Mica de... Perquè la senyora ja no pot ser tan evident.
3: És que és un retrobament màgic, és que em sap greu i tot.
2: Millor parella del món.
0: Perdoneu.
3: No, ara parlarem, ara en uns segons parlarem amb ella. És la 1:41 i això és la treva.
5: Dos són companys.

0: Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Ampara. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Després de 25 anys de trajectòria a la televisió i a la ràdio, dirigint programes, presentant-los, guionitzant, col·laborant, també he trobat temps en aquestes vacances per venir-nos a veure. També escriu llibres i tot el que se li posi per davant. A més, també és actriu de formació. Avui ens visita a la Treva l'Elisenda Pineda.
2: I en aquell moment em va sortir del cor dir-li «Faena tengo en sujetarme las bragas».
3: Parlem del paper de la dona als mitjans. Moltes vegades som la quota.
4: Hi ha gent que et diu «Escolta, maca, mete't en tus asuntos».
3: No. Ah, no hi ha cap problema. Llavors fem una cosa, intercanviem papers.
4: Me muero por conocer ti.
3: Jo també.
5: Saber qué es lo que tienes.
3: Ho he fet bé? Ah, doncs ha sigut potre, ja t'ho dic ara.
5: Tus puertas.
1: Elisenda, benvinguda a casa, aquí a la SER on has estat. Estaràs i a tot arreu, vaja.
4: Sí, vaig i vinc a la SER. És com un lloc que sempre és casa, no? I a més aquests estudis, que sempre ho explico, no? Quan vas a altres ràdios a treballar, estudis com els de la cadena SER no existeixen.
6: Però millor o pitjor?
4: No, no, perquè són els millors, però amb diferència. A més, a veure, Catalunya Ràdio té aquell bombonet que és l'estudiu que dona la Diagonal, que allò és marca de la casa, però això és una nau especial que m'hi he passat moltes hores jo aquí dins. Hasta m'he enamorat jo aquí dins. Sí, sí, sí, han passat coses molt maques.
3: Wow.
4: No només amb Marta Rira, d'altres persones també.
7: Anava a preguntar, era jo? Parlaves de mi?
4: També. Però, clar, ho dic, i he passat moments... Els millors atacs de riure els he viscut en aquesta casa, en directe, sí, sí.
1: Clar, i la pregunta que fem a totes les convidades o convidats, tu que ara portes uns dies de vacances, tu com et dones, Treva? Pots desconnectar després de tants projectes i coses?
4: Sí, tinc una gran capacitat per desconnectar i desconnecto tant que desconnecto massa. I després, quan m'hi torno a posar, m'oblido de coses bàsiques, però bàsiques com de cop i volta se m'ha oblidat fer ràdio, se m'ha oblidat fer tele, això com anava, saps? La M con la mà, saps? Una cosa horrorosa. Tinc una gran capacitat per desconnectar, com tinc gran capacitat per dormir, també. Em puc dormir a qualsevol lloc.
6: A mi em passa el mateix.
4: Sí,
6: és un don, com, és el millor don.
4: Vull dir, entro, surto, faig la feina que em toca fer i després cap a casa. I si ha anat bé, m'és igual. I si ha anat malament, m'és igual. I llavors jo arribo a casa, sopo, me'n vaig a dormir i demà serà un altre dia. I ja està, una cosa sana en aquest sentit. Després, evidentment, tinc altres olles. A tothom anem a teràpia i necessitem anar-hi. Però en aquest sentit, ho domino bastant bé.
1: I és curiós perquè tu en diferents projectes, també dirigint el rescat a la 2CAT, amb el Peter Vives, amb altres col·laboracions, clar, quan tens tants fronts oberts, no sé si costa més, perquè quan no estàs pensant en una cosa, estàs pensant en l'altra, amb la de més enllà, i a vegades tenir la ment en blanc per dir no vull pensar en cap d'aquests projectes, no, perquè dius, és fàcil.
4: Superfàcil. Però perquè també han acabat tots a la vegada. Si jo ara hagués tingut una reminiscència d'alguna cosa, cada cop i volta em diuen «Ostres, Elisenda, doncs resulta que has d'anar a fer el que sigui». Clar, evidentment no desconnectes, però se m'ha acabat tota la vegada i ha sigut una oportunitat d'or per dir «Escolta'm, desconnectem i només foto que menjar, ara». No, no, és una cosa tremenda, eh? Mira que...
7: A restaurant, a més a més.
4: Sí, sí, sí, tot. Només foto que ha gastat, tu. Gastar i vinga, em vaig fotre una escudella abans d'ahir. Una escudella.
7: Escudella al juliol.
4: Sí. I botifarra després amb all i oli i patates fregides i un flam amb un blanc a la Fonda dels Àngels. I heu d'anar, és una cosa un disbarat. I clar, mentre estic fent això, no penso en feines ni en històries, perquè al cap i a la fi la feina és per subsistir. No, no és, hi ha gent que de seguida, oi, que és la meva vida, forma part del meu ADN, té una part important de mi. Bueno, també, quan estic treballant ja sóc una persona seriosa i m'ho prenc seriosament, però quan no, no m'interessa res de tot això.
1: I mira que portes anys, perquè més de 25 anys entre la ràdio, la televisió, amunt i avall, i amb molts projectes diferents, que no sé si és a vegades una heroïcitat en aquest temps que corren de la comunicació estar tants anys i defensant diferents aspectes.
4: Sí, jo crec que és bastant, també... És la santa bestiesa que tinc al cervell, eh? Vull dir, a mi quan em diuen vols fer això, dic que sí. Hi ha molta gent que de seguida fan, ai, vols dir que jo seré capaç de fer això? Vols dir que de seguida... I bueno, però això com ho enfocarem? I aviam, però què voleu exactament que facis? Jo m'he trobat gent que evidentment, posen més seny que rauxa en aquest sentit, i bueno, abans de decidir on es fiquen, doncs tenen, ho consulten a casa, amb el coixí, etc. Jo sempre hi vaig. Sempre hi vaig, és un sí a tot. I ja està, ja ens en sortirem i n'aprendrem, perquè els primers dies és impossible fer-ho bé, saps? Després ja te'n sortiràs.
7: N'hi ha alguna que has dit sí, sí, sí, i a mig fer vas dir... No,
4: a mig fer no.
1: No hagis penedit d'algun projecte.
4: Sí, sí, sí, i tant! D'un, en concret.
1: I el diràs?
4: Sí, sí. No, perquè... No.
1: No. Aquesta és aquesta casa.
6: Perquè l'estudis de la SER.
1: És aquesta casa, val.
4: La vida és molt llarga, no saps mai.
1: No cal dir-ho.
4: Sí.
7: Següent pregunta, següent pregunta.
4: Mira, he aconseguit rumiar amb 30 segons, que és una cosa que no faig mai, perquè ho hagués dit, M'heu vist els ulls, ho diu.
8: Això també ho porta l'experiència.
4: Sí, i tant. He fet un cop de volant aquí, que dic, no ho diguis.
6: I la gent t'aporta 25 anys i, a més, el primer que crida l'atenció de tu és la teva energia. Tens una energia enorme. Algun cop has tingut problemes per tenir massa energia o t'han dit que et quedis més calladeta o més apartada?
4: Dir-m'ho no, però suposo que hi ha gent que no ha volgut treballar mai amb mi perquè, bueno, perquè tinc aquesta intensitat, però és una intensitat que només faig servir a la feina. Jo després, quan estic a casa, sóc un moble, Estic calladeta, vaig fer les meves cosetes, ara una rentadora, un no sé què...
6: I amb les teves amigues, per exemple, fent una birra?
4: Depèn del moment de la birra. Si és la quarta, ja hi vaig.
6: Ja ve la treballadora.
4: A la primera acostumo a escoltar. Mira, hi ha com t'ho diria... Han batejat a un tipus de ressaca... La Juliana Canet, sobretot, ha batejat aquest tipus de ressaca com la ressaca de Guilla, que és la ressaca en la que tu, quan et lleves a l'endemà, estàs com penedida d'haver fet coses que no hauries d'haver fet, perquè has xerrat massa, perquè has fet alguna cosa com, per exemple, picar timbres i marxar corrents, o a mi al carrer Muntaner se m'ha aplaudit moltíssim per ensenyar el cul i per al trànsit ensenyant el cul, saps? Aquestes ressaques de Guilla, jo intento cada cop tenir-les menys, per tant l'energia s'ha de controlar. Quan era més jove sí que hi anava pel broc gros, però ara no, la intento controlar.
1: Tu ara deies que acostumes a dir a tot que sí, però no tot, perquè crec que vas rebutjar això. El cor de la ciutat ho vas rebutjar, no? En un paperet petit?
4: Sí, em volien donar... Bueno, vaig fer allò que fan les persones quan estudien art dramàtic, ho sap també el Marta Rida, que te'n vas a TV3 al Pepper Mengol. Aleshores, Pepper Mengol feia els càstings de TV3, no sé si encara els fa allà. Sí, I vaig anar llavors la seva ajudant, la Laia, em va fer la prova, que la prova és simplement, bueno, que expliquis una mica qui ets i després que diguis un text. I jo vaig triar un text que m'havia escrit jo perquè era una pedant i em pensava que era Núria Espert, saps? Era rellenar. No triaré una cosa, un text que m'escriuré jo, tal, no sé, llavors aquell moment dramàtic, que tal, saps? No m'encaixava gens, era com una cosa totalment innecessària. I em van fer la prova molt bé, Elisenda, jo aleshores portava rastes. I llavors, sí, de color rosa, més.
7: Què dius?
1: Elisenda, amb rastes?
6: L'estètica i el que diu l'estètica.
4: Sí.
1: Tenim fotografia? Tenim fotografia d'aquest moment que ens puguis enviar i pengem les xarxes de cercat?
4: Sí, ja us enviaré, sí, però algun lloc deu rondar, i tant que sí, i tant. Doncs vaig fer aquest càsting i vaig pensar... Bueno, tu ja ho saps quan ho estàs fent, si allò va bé o no va bé. I quan vaig sortir vaig pensar, et menjaràs uns mocs aquí... I quina va ser la meva sorpresa? Que em van trucar al cap d'un temps per dir, escolta'm, hi ha una coseta petita per fer al cor de la ciutat. Jo fins aleshores havia fet d'extra amb sèries de TV3, una que es deia The Models o alguna cosa per l'estil, que ho feia un conesa, sí, unes coses molt rares, sí. I vaig pensar, ja està, una altra vegada fer d'extra, digue, s'ho poden quedar.
7: No, o protagonista no... o res.
4: Exacte, jo he vingut aquí a jugar a força. I aleshores vaig dir que no, perquè em van dir, encara portes les rastes? I vaig dir, no, i diu, i te les tornaries a fer? I dic, no, estem bojos, no, ni de conya. I aleshores, al cor de la ciutat, hi havia una trama que crec que feia o la Nausica, no sé qui la feia, que eren un grup de gent una mica xunga, saps? Que menjaven com pipes i fumaven porros a la plaça i llavors el personatge del fill del Peris doncs, quedava una miqueta abduït per aquesta colla i tal, i li van acabar donant trama en aquest personatge. I va ser quan jo vaig dir, no, i llavors em van dir, saps fer malabars? Perquè era clar, eren crustis, eren gent que fumava petes.
7: Porro va associat a malabar,
1: el
7: no?
1: El hippie.
4: Bueno, que era el que jo aleshores també era el meu estil de vida.
7: Uau, què hagués sigut de tu, no?
4: Sí. Ho he pensat tota la vida. Segur com un univers paral·lel, perquè jo amb aquestes merdes encara me les empasso, saps? Gràcies, és exactament això, sí. Doncs, amb un univers paral·lel hi ha una Elisenda que va dir que sí en aquell paper i que després va acabar treballant doncs, durant classes de teatre.
7: Com
8: de fet, actriu de formació, has dit que en el món de la comunicació tu no tens por, tu dius que sí i ja ho fas, però sí. En el món, per exemple, de l'actuació, has tingut en algun moment el síndrome de la impostora?
4: Sí,
8: l'has tingut?
4: Sí, precisament per això no ho faig. Sí, ja està. No, i a més, el moment de pànic escènic, sobretot a l'hora de... No sé què m'ha passat, però quan m'he fet gran a memoritzar un text, com que no ho he anat practicant al llarg dels anys, doncs aquella capacitat que tenia jo, que de cop i volta brrrup, i tenies la manera de que se't quedés en el cap, això m'ha desaparegut completament. I llavors jo ara pujar a un escenari, havent-me de prendre un text, se'm fot una bola, però immensa. Tant és així que quan vaig presentar la primera nit de les lletres de Santa Llúcia, que va ser el 2024, amb Martí Torres, que és el director escènic d'aquesta edició, em diu que no puc sortir amb targetes a l'escenari. Al Nacional, clar. I dic, home... I s'emetia en directe per TV3. I dic, home, no feies aquesta putada, tio, que si em quedo un Albis, saps? Dic, tindré un problema gros. Que no, que tu no pateixis, que te'n recordaràs de la lletra, tu tira, tira, tira, tira. Bueno, em vaig posar tan nerviosa que el dia abans d'assaig general li vaig dir, o em deixes anar targetes o no surto.
1: O no ho faig.
4: O sigui, em vaig haver de posar així, saps?
1: I al final et va deixar targetes.
4: Sí, i saps el bo? No les vaig mirar en cap moment.
6: Ja. Exacte, és només per tenir la seguretat.
8: Però tenies la tranquil·litat.
4: La xarxa aquesta, sí, sí. Però aquesta inseguretat a mi ja s'ha quedat impregnada, no me la trauré de sobre mai més. No, no, mai més. Perquè, bueno, per això, perquè estem acostumats a llegir un prompter o a llegir un guió aquí a la ràdio. I ja no s'ha exercitat aquesta
1: però
4: capacitat.
1: Estàs acostumada a parlar, a fer guions, a parlar com a còmic, que també fas sí. monòlegs, a l'improvisar no, tens el text, però que tires una mica
4: sí.
1: a la teva.
4: Jo tinc un text, tinc unes pautes, però després tiro en funció també de com et respon el públic, perquè l'estand-up és també molt això.
1: De jugar-te-la.
4: Sí, sí, sí, m'he menjat unes merdes sí. increïbles, sí, home, i tant.
1: Alguna que recordis que va ser d'aquestes de tierra tragament?
4: Hi ha públics i públics, l'última Premià de Mar a casa meva, al meu poble. Vull dir, va ser cap deixeble, és profeta...
7: A la seva terra, nunca seràs profeta a tu tierra.
4: Exacte, exacte. No, va ser un bolo que en principi estava orientat cap a l'humor i el públic que tenia no ho va entendre gaire, i aleshores, clar... Normalment és gent jove la que no m'entén.
1: I què fas? I què fas en aquell moment, quan veus que no està entrant? No sé si moment de pànic de començar a tirar temes diferents, a veure si algun entra, o ensenyeixes el que ja tens pensat.
4: La veritat és que més ben bé igual. I el que faig és interpel·lo el públic. Dic, ah, sí, m'estàs posant en aquesta tessitura.
1: Ja doncs
4: ara tu lleves punt a una fila. Nena, que estàs entenent el que estic dient, saps? Llavors hi ha gent que em diu no. Dic, no, ja ho veig, ja. Dic, és que parlo de pressa, escolteu de pressa. Saps? I llavors ja comences a tenir... aquesta relació amb el públic, que d'alguna manera els estàs dient, va, guapos, doncs no passa res, ajudeu-me una mica, i ja està, i t'acaben ajudant. Però treure el tap costa, a vegades. Costa. A veure, m'he trobat 3 vegades, potser, no? No és un drama.
1: No és un habitual.
4: No, en absolut. I el que et deia, la gent jove no hi ha manera, no entenen res. No.
6: Però com de jove?
4: Jove, 20 anys, 25, sí, sí, em trobo que... Jo faig servir un llenguatge també molt genuí, parlo un català molt i treballat, i ho faig expressament. Clar, hi ha gent jove que la meitat de paraules no les entenen.
8: Uau.
4: I és així, m'hi trobo. Saps? De dir, mira aquesta palangana, o mira no sé quantos queden, palangana, què és palangana? I dius, hòstia, és per, de veritat, eh?
8: Però que després diguen que en la cultura no s'aprèn, eh?
4: Ah, no, clar, evidentment. Llavors, què em passa amb les padrines? Clar, elles m'ho entenen tot. Ah,
6: és la nena bonica.
4: Sí, sí, sí. Amb les padrines, el dia que se'n morin les padrines, que serà d'aquí...
1: No, home, que aguantin.
4: 5 anys,
1: eh? Padrines de Catalunya, aguanteu molts anys.
4: Jo em menjo uns mocs com una catedral de grossos.
7: No preocupis, que nosaltres també, eh?
4: Que sí,
7: al teatre també.
4: També
7: no
4: passarà això. Perquè
7: però vull pensar que sempre hi haurà padrina. Sempre hi ha una padrina que entra.
4: Sempre hi ha un relleu.
7: Sempre hi ha un relleu. I dius, hi ha un moment que dius, bueno, ja no em queda res, doncs vaig a veure teatre, vaig a...
4: Aquí està.
7: Canvies la filosofia.
4: Ja sóc vídua, no?
7: Ja sóc vídua.
4: Estàs esperant aquell moment per anar a teatre.
7: Exacte. Que home, no volia fotre res, hòstia.
4: Clar.
1: El que sol passar a les persones que sou còmiques o que treballeu en comèdia, que tota l'estona esteu com amb el punt de broma. Això també et passa, que sempre estàs en el punt de la cunyeta? Que et diuen, digue'm un acudit aquí amb els amics, que cansa una miqueta?
4: Mira, en Quim Vila, que és un gran amic meu i amb qui vaig treballar en aquesta casa, que també és monologuista i a més ell fa cançons i s'ho treballa moltíssim, un tio amb una intel·ligència super afilada, vull dir, és una vespa, saps? És una cosa tremenda. Ell sempre quan li diuen, hòstia, Quim, diu, per què no vens a la meva boda i em fas una mica de xista i de monòleg i tal? Diu, tu que ets lampista, per què no em regales un termo? Yeah. I hi ha aquest punt. No, jo no estic mai intentant buscar el xiste, perquè a vegades també et surt sol. Vull dir, no ho vols i fas... perquè la Santa Bestiesa ja la porto impregnada dins el meu ADN. I sí que és veritat que hi ha gent que es dedica a l'estand-up o a la comèdia i que sempre, sobretot en cercles de comèdia, busquen l'acudit per, bueno, aviam qui la diu més grossa, no? Intenten d'alguna manera de... És com un joc. Jo aquests jocs no hi entro perquè no ho sé fer. Soc totalment inútil fent això.
6: I en situacions difícils fas servir l'humor amb tu mateixa?
4: Sí, constantment. Sí, sí, difícils i tristes. Vull dir, és allò que dius, quan ja estàs al fons del pou, saps? Treure una miqueta de ho-ho-hi-hi, inclús d'humor negre, eh? Vull dir, allò ja anar a buscar-li... I a vegades l'he tret en stand-up, ho pots fer si coneixes el públic. Per exemple, aquí a Barcelona, en segons quins circuits, pots treure l'humor negre i passar-te tres passes de frenada i no passa absolutament res perquè la gent ja paga perquè vol veure això.
1: Però amb les tietes amb no.
4: No pots parlar de càncer amb les tietes, saps? I llavors és com, bueno, no, fins aquí. Llavors, clar, l'altre dia crec que ho deia Manel Vidal, que deia que ha après, després de tants anys, quins acudits pot fer la tele, a la ràdio, en un teatre o en un bar, no? O amb els amics. Clar.
9: M'agraden els colors, les camises florejades, turqueses, verds elèctrics, grocs i blaus.
1: I, Elisenda, una cosa que t'ho has explicat moltes vegades, que tens sinestèsia i és que pots veure les persones en colors.
4: Sí.
1: Només les persones o qualsevol àmbit, conversa, aspecte...
4: No, em passa amb les persones. Sí, amb les persones. I les he de conèixer una mica. Per exemple, en Marc és marró.
1: Ah?
4: Sí.
8: I pega, eh?
6: 100%.
8: 100% i pega.
4: Ets molt marró, però marró xocolata, d'aquest marró que dius, hòstia...
7: Què vol dir alguna cosa, això?
6: Que et pot mossegar.
4: No, és com... Bueno, clar, evidentment. Però jo crec que és una cosa que em desperta la gent, saps? Vull dir, però no és que vulgui dir una cosa. Per exemple, jo no tinc una gamma de colors amb la que treballo. Jo només treballo amb blaus, amb verds, amb grocs, amb un vermell apagadet, amb marrons, però el negre no el toco, per exemple, saps? No toco, per exemple, que sigui els liles, els roses,
8: i els tens una concepció de tu mateixa?
4: No.
8: Com, no saps com ets tu de color?
4: No, en absolut, zero. No tinc cap interès, tampoc.
6: T'imaginaràs a tothom com els de Inside Out de Disney?
4: Exacte.
6: Com els personatges?
4: Sí, m'encanta. És exactament això, sí, és molt divertit.
7: Però això vol dir que el marró em queda bé, també?
4: No ho sé.
7: De roba?
4: No t'ho has de veure.
6: Això és la colimetria. Dir, és una altra
1: cosa. I pot ser persones que et caiguin malament un color indeterminat, les que et cauen bé. L'ocre. És que et cauen malament, aquesta gent.
8: Pues el groqui, o sea, l'ocre i el marró...
7: Què dius?
8: No estan
7: gens a tocar.
8: No, ja ens ha quedat clar que s'estimeu moltíssim.
4: Sí, és bon xiquet. Sí. És bon xiquet.
7: Avui m'esteu regalant les orelles, eh?
8: Home, però un dia que ven... Sí, que tindrem cada divendres.
4: Cada divendres. Que
6: se m'obri, eh? Elisenda, tu, si vols, també pots tornar cada divendres.
4: Uau. És que segons moltes vaques...
8: Moltes gràcies, Elisenda.
1: Que està de vacances, té ganes ja de marxar.
4: I tant, de menjar més escudella.
8: Moltes gràcies, Elisenda. Saps que aquí sempre eres benvinguda.
4: És que sou estupendes, moltes gràcies.
1: Cosa, ens diràs en qui et vas enamorar en aquest estudi de la SER? Només el nom o no?
4: És que tampoc va ser una bona experiència.
1: No,
4: ara,
1: diràs.
4: Quan apaguem el pilotet aquest de color vermell, us diré el projecte en què em vaig penedir de qui dir que sí i de qui em vaig enamorar.
6: Entre cametes.
4: Exacte.
8: Entre cametes, molt bé.
9: És un projecte i va super malament. No passa res a petxugar, que passa constantment. M'agraden les històries que m'expliquen pel carrer.
8: I fins aquí la primera setmana de La Treva. Gràcies, Elisenda Pineda, Marc Tarrida, per acompanyar-nos avui i a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana. José Luis Sastre, Marian Maturana, Marc Pico, Sergi Estella...
1: I també, per suposat, gràcies a tots i totes els que ens escolteu des de casa, que li doneu sentit a tot això i esperem que us haguem donat una mica de treva en aquests migdies, que la setmana que ve, el dilluns, tornem a estar per aquí.
6: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana, anant a autoregalar-vos un ram de flors, dedicar-li un ratet a la cuina perquè, com bé diu la Ruscalleda, ets el que menges.
8: Passant una estoneta amb el vostre animal de companyia, siga quin siga, o quedant amb la vostra cita.
1: Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Tornem a estar el dilluns amb la... Podem dir la convidada? La diem. La Nerea Sanfe, que tindrem aquí, i moltes coses més. Tot això també amb el Tomàs Sánchez de la Tècnica, la Laia Messeguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, gràcies també al Carles Penya i bones vacances. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana. Adéu!
10: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se reactiva el incendio en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Son más de 12.000 las hectáreas calcinadas, en el que es ya el fuego más virulento en lo que va de verano y uno de los peores en la historia de Aragón. Siguen siendo más de 1.000 las personas de 6 municipios que han tenido que ser evacuadas. Nos vamos hasta Zaragoza. Última hora, Ana Martínez.
12: Continúan desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Estaremos pendientes por si hay algún otro desalojo. También anoche desalojaban Petilla de Aragón, perteneciente a la comunidad vecina de Navarra. Son alrededor de 1.100 personas que no han podido pasar la noche en sus casas. 92 lo hacían en el Polideportivo Municipal de Gea de los Caballeros. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, visitaba el centro de mando operativo ubicado en Farasdues. Lo hacía junto a Jorge Azcón, el presidente aragón. Aragonés.
11: Además, preocupan otros dos incendios. Se está complicando también el de La Mierla, en Guadalajara. Son 7 ya los municipios que han tenido que ser evacuados y, según acaba de anunciar el gobierno castellano manchego, el fuego ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte. Ser Guadalajara, Jesús Blanco.
13: Muchísimo trabajo por delante para un incendio que se vuelve a complicar porque el viento sopla de nuevo en este Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Trabajando en la zona ahora mismo 50 medios, 30 de ellos terrestres, 20 aéreos, y el fuego entrando en el corazón del parque natural. El origen estuvo en una cosechadora. Hay ya una persona que está siendo investigada.
11: El que mejor pronóstico tiene en comparación es el de Lozoyuela, en Madrid, que está en fase de ser estabilizado. Según Copernicus, en España ya se han quemado más de 72.000 hectáreas este año. Volvemos a estar a la cabeza en Europa. Y sobre esto y la evolución de los incendios, le vamos a preguntar a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Mientras, la Comisión Europea, en el informe anual que acaba de publicar, avisa al gobierno y dice que España solo ha logrado avances limitados en sus reformas para luchar contra la corrupción. Bruselas le recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el plan aprobado para hacerle frente aún no se ha implementado. Esto en una mañana en la que hoy sí ha declarado como investigada la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. En la Audiencia Nacional, Mercedes González ha dicho sentirse usada por Santos Cerdán y le ha dicho al juez Pedraz que, de haber sabido las consecuencias de sus encuentros con Díez, nunca los hubiera tenido. Miguel Ángel Campos.
14: Mercedes González dice ser víctima de Santos Cerdán y que, de haber sabido que Leire era su enviada, no la habría recibido. La directora general ha reconocido reuniones con Leire que antes negaba. 2 encuentros, el primero sin trascendencia y un segundo que zanjó en cuanto la exmilitante del PSOE le propuso rehabilitar al comandante imputado en el caso Coldo, Rubén Villalba. Mercedes González ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectasen al gobierno, que tampoco se lo pidió Leire, y ha negado incidencia alguna en la apertura de expedientes a la UCO por filtraciones en los medios.
11: Todo en el día después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha vuelto a sacar pecho y le ha pedido al Partido Popular y a Vox que pidan perdón por las patrañas, ha dicho, que dijeron de la ley.
15: ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley de amnistía? Las cosas que nos dijeron, presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada.
11: En unos minutos escuchamos el resto de reacciones, porque está a punto de hablar Alberto Núñez Feijóo, pero a esta portada añadimos un sonido más del exterior.
16: Thank you so much, friends. What a moment.
11: Porque el Partido Laborista del Reino Unido acaba de nombrar a Andy Burnham como su nuevo líder. Es el que va a sustituir a Starmer como primer ministro del país.
17: Mundial 2026, Cadena Ser.
11: Y cada vez queda menos para la gran final, unas 55 horas. Antón Meana, muy buenas.
18: Y descontando, ¿qué tal, Liébana? Buenos días, aquí las 8 y 4 de la mañana y en 3 horas a las 11 el penúltimo entrenamiento de la selección antes de medirse a Argentina el domingo en New Jersey. Te decía ayer que estamos delante del estadio, nos alojamos muy cerca del MetLife, se ve el campo y ya queremos llegar hoy pendientes de que Lamine Yamal y Pedro Porro puedan completar este entrenamiento con Luis de la Fuente y el resto de la plantilla.
17: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
11: Y solo nos queda el tiempo para este viernes. Nuria Sero, buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de calor intenso, especialmente en el este peninsular, sur, como también en Baleares. Temperaturas que irán subiendo este fin de semana, lo harán un poco mañana sábado, un poco más el domingo, y entraremos en un nuevo episodio de altas temperaturas y también de calor persistente. Esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente entre Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Puntualmente esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Hoy tenemos muchas nubes en el Cantábrico, especialmente en Cantabria, País Vasco, y aquí incluso tendremos algunas precipitaciones. Atención, que a lo largo de los próximos días la calima irá en aumento. Hoy, sobre todo, la podremos observar en la región de Murcia, este de Andalucía, al atardecer, con unos colores naranja en el cielo.
11: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Miguel Hijosa y Fernando Martín en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
10: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
20: S'extrema la vigilància a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, per localitzar qui ha provocat ja 4 focs a la zona en poc més d'una setmana. L'alcalde fa aquesta crida als veïns que cada dia estan més angoixats.
21: Preocupats i
0: i des de l'Ajuntament pues, diem que no, una cosa és organitzar-se per poder, pues, si veuen alguna cosa, que avisin el 112, però que tampoc no fem organitzacions per seguir persones, no?
20: S'ha reforçat la presència de la policia, dels agents rurals, però ahir a aquesta hora tornava a començar un altre incendi. Dos dels 8 blocs desallotjats per l'esvoranc de la L9 al barri del Putxet podran tornar a casa ja aquest dilluns. La resta, gairebé 90 pisos, encara hauran d'esperar, segons els tècnics de la Generalitat.
21: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos. Però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció.
20: Ja són 14 les víctimes del professor jubilat de Torroella de Montgrí que denuncien tocaments. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir. L'endometriosi provoca problemes digestius i mentals més enllà del dolor en una de cada 10 dones diagnosticades. Ho ha determinat l'Hospital de Sant Pau en un estudi que demostra que la patologia no és només ginecològica.
22: Hay síntomas gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
20: Tot això avui que ha començat el tall de la línia 1 del metro, que durarà fins al 28 d'agost. No hi haurà servei entre la Florida i la plaça de Sants. Això explicaven avui alguns dels 40.000 usuaris que agafen aquest tram cada dia.
23: Yo ya me voy directamente a los ferrocarriles.
24: Voy a ir andando, pero es igual.
25: Ayer lo vi en la cosa, pero me olvidé completamente.
26: Ni idea, y además tenemos cita. Menos mal que hemos ido con una hora de antelación, si no la perdemos.
20: Transports Metropolitans habilita bus alternatiu per cobrir aquest tram, però també es recomana, sobretot, que en comptes de la L1 agafeu la L9 a Torrassa, la L5 a plaça de Sants, també Renfe per anar de Just Oliveres a l'estació de Sants o Ferrocarrils des de l'avinguda Carrilet a plaça Espanya. Tot això en un cap de setmana que vindrà amb més calor. Núria Seró, bona tarda.
27: Hola, molt bona tarda. La jornada d'avui ve marcada un cop més per una calor moderada. Seguien temperatures per sobre de la mitjana i molts termòmetres estan per sobre dels 30 graus, però avui les màximes a l'interior es mouran entre els 35-38, serà difícil observar els 40. Tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podria deixar algun ruixat al Pirineu. Atenció, perquè el fum que hi ha al Pla de Lleida és fruit dels incendis que hi ha a Saragossa. Aquest fum està arribant també a Catalunya. La pròxima nit serà difícil dormir, està activat l'avís per calor nocturna tant al Baix Ebre com també al Montsià, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i també a l'Alt Empordà. Temperatures molt altes aquesta pròxima nit i demà les màximes seran similars a les d'avui. Demà a la tarda també tindrem nuvolades en punts de muntanya, inclús algun ruixat puntual. La mateixa dinàmica diumenge.
20: A la tècnica Jordi Ros, a la producció Èlia Pijoan, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
28: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
20: Què tal? Bona tarda. Creix el neguit, la preocupació, l'angoixa, la indignació entre els veïns d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ahir a aquesta hora hi va començar el cinquè foc en aquest territori en menys d'una setmana. És un foc que els bombers van aconseguir estabilitzar força ràpid perquè, de fet, ja eren allà treballant en un altre incendi, també estabilitzat, que va començar dimecres. Avui al programa aquí a Catalunya, la Laura Estrada, l'alcalde d'aquest municipi, Òscar Cendra, deia això.
0: Bueno, els focs ara mateix, doncs, l'última vam poder estabilitzar, no?, i controlar, i res, encara tenim bastantes dotacions per la zona, perquè bueno, van remullant encara alguna zona.
20: Eva Hidalgo, estem parlant a Aiguamúrcia, al camp d'una zona de molta extensió de terreny, però alhora amb poca població, tothom es coneix i ara tothom està sospitant a la que veuen algú desconegut.
29: La preocupació és creixent entre els veïns. Molts viuen de l'agricultura i de l'entorn i, de fet, tenen una sirena que sona per tota la vall quan veuen una columna de fum per avisar-se els uns als altres. Estan neguitosos i també s'alerten de moviments sospitosos, tal com explica en Guillem.
30: Estem neguitosos tots estem pendents. Bé, ja hi ha un grup de veïnatge pel WhatsApp, un cotxe estrany, fa molts dies que dura, fa més d'una setmana ja, fa 8 dies. I clar, les forces i els ànims també s'esgoten.
29: El batlle Òscar Cendra demana a la població que no treguin conclusions precipitades quan alguna cosa no els hi quadra.
0: No fem organitzacions per seguir persones, no? Vull dir, si veiem alguna cosa estranya o una cosa anomalia, doncs, sobretot trucar al 112 o adreçar-se a l'Ajuntament i trucar.
29: Assegura que s'ha incrementat la vigilància en coordinació amb Mossos i agents rurals.
20: Justament, bombers i agents rurals continuen pensant que tot ho ha provocat una mateixa persona, però la investigació, Eva, no avança.
29: És la principal hipòtesi des que es van trobar indicis a la zona zero i, de fet, els tres primers focs, els de la setmana passada, van començar en un punt molt proper. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
29: L'alcalde reclama tenir més autonomia per actuar al bosc, és a dir, que es redueixin els tràmits per poder obrir camins, per exemple, perquè puguin passar els bombers o netejar-lo.
0: I després també la burocràcia. Necessitem tindre autoritat, l'Ajuntament, per poder tallar totes aquestes zones perquè els bombers també puguin passar segurs quan han d'actuar.
29: També vol més ajudes directes i que aquests diners vagin en proporció a l'extensió del municipi.
20: A l'espera que tornin a pujar les altes temperatures, la bona notícia avui és que redueix en aquesta zona el nombre de municipis amb alerta màxima per risc d'incendis. A tot Catalunya continuem a nivell 4 del Pla Alfa, 33 pobles, 12 comarques, una d'elles justament l'Alt Camp, però també el Penedès, Pla de Lleida, el Solsonès o el Pallars Jussà. I la millora de les condicions també ha permès reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven tancats. Ara mateix encara es tanca l'espai natural de la Ribera Salada, el de la Barònia de Rialb i el de Montmell-Marmellà. I al barri del Putxet, a Barcelona, només una petita part dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 podran tornar a casa aquest dilluns. Els tècnics que han revisat tota l'illa de cases afectades, de moment, han assegurat que ja es pot tornar a 2 blocs, 11 pisos dels més de 90 que estaven tancats fins ara. Ferran Dalmau.
2: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a 2 dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats, encara no hi ha data. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díez.
3: No avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent. És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més.
2: El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
21: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
2: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
20: I de seguida fem una pausa, però abans una informació que avança aquesta redacció. A Catalunya, 23.600 immigrants acollits en aquest procés de regularització extraordinària ja s'han donat d'alta a la Seguretat Social. 23.600. Aquesta dada que podem explicar ara mateix, Oriol Soler.
4: Sí, d'aquestes afiliacions a la Seguretat Social, que recordem que vol dir que són persones que ja tenen el necessari per començar a treballar de manera legal. 16.000 han estat a la província de Barcelona, 2.700 a Girona, 2.500 a Tarragona i 2.400 a Lleida. Aquestes dades són oficials de delegació del govern del 30 de juny, que és el dia que va acabar el termini per presentar les sol·licituds i el número de Seguretat Social es podia obtenir abans que resolguessin tots aquests expedients. En total, a Espanya són 159.000 les persones regularitzades que ja són al mercat laboral regulat, de les quals prop d'un 15% són aquí a Catalunya. Recordem que de moment el Ministeri encara no ha donat la xifra total d'expedients resolts ni tampoc d'aprovacions definitives i que 257.000 persones van demanar legalitzar la seva situació aquí a Catalunya en aquesta macroregulació promoguda per la Moncloa.
20: 2 minuts i parlem d'endometriosi.
28: Cadena SER.
5: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
6: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
5: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la Cadena SER i SER Catalunya.
28: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Nueva York!
0: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
2: Si te quieres,
0: la final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del Keti Juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
3: És gratis, eh?
0: Més informació a casinobarcelona.com.
4: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
6: I ara parlem d'un estudi que segurament serà molt important per moltes dones. Ja fa temps que la ciència està avançant poc a poc en la investigació de l'endometriosi. El que fa dècades a moltes dones se li deia que era un dolor normal, que era mal de regla. Doncs a Catalunya hi ha 51.000 dones diagnosticades d'endometriosi, però se sospita que són moltes més les que ho pateixen i encara no ho saben. I ara, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha determinat que, més enllà del dolor que provoca, una de cada 5 dones els empitjora aquesta malaltia amb problemes digestius i mentals. Ens ho explica la Susana Ruiz.
7: Estudiant 5.000 dones d'entre 18 i 45 anys, els investigadors han establert 4 grups de pacients en funció del grau de severitat de la malaltia. El resultat mostra que només 2 de cada 10 són asimptomàtiques. Les altres 8 pateixen en menor o major grau dolor i altres símptomes. Dora Kohler és l'autora principal de l'estudi.
8: I aquí sí que encontramos que muy pocas mujeres eran asimptomáticas en comparación, solo 20%, y hay más gente en los grupos síntomas severos y moderados.
7: Més enllà del dolor de pelvis i abdominal associats a l'endometriosi, s'ha analitzat també altres símptomes que d'entrada no es tenen tant en compte a l'hora de fer el diagnòstic.
8: Hay síntomas gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
7: De fet, l'ansietat, la depressió i la migranya són freqüentment els primers símptomes registrats en aquestes pacients que reben diagnòstics psiquiàtrics abans que ginecològics. Aquesta recerca demostra que l'endometriosi és una malaltia que afecta diferents sistemes del cos, no només l'aparell reproductor femení, i que exigeix una visió més integradora que l'actual.
6: Rocío Luna és la ginecòloga, és una de les ginecòlogues de l'Hospital de Sant Pau i ens pot atendre a aquesta hora. Què tal, Rocío? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
6: Com es diagnostica l'endometriosi a dia d'avui i per què hi ha tant infradiagnòstic encara?
9: A veure, l'endometriosi és molt difícil, bueno, és difícil de diagnosticar en alguns casos. En molts casos, l'endometriosi sí que es pot diagnosticar relativament fàcilment, ja sigui amb una exploració física, amb una ecografia transvaginal fet per algun ginecòleg amb una certa experiència o amb una ressonància magnètica pèlvica. Mm. El que passa és que és molt difícil acabar de descartar del tot perquè hi ha algunes lesions que realment són difícils de veure.
6: En el cas de les dones, moltes dones segurament venen a la consulta i moltes vegades, suposo per l'històric, no?, que sempre s'havia dit o sempre ha costat sortir d'aquesta frase de no, és que això és normal, és el mal de regla, igual sí. Moltes dones no es plantegen que puguin tenir aquesta malaltia, no?
9: Sí, hi ha moltes dones que no es plantegen que ho puguin tenir, també hi ha moltes dones que realment pues, no tenen temps per tractar-se, per cuidar-se, per curar-se i per consultar per símptomes que poden anar portant en el seu dia a dia. Hi ha moltes causes socials i polítiques més enllà del propi coneixement mèdic fora en el retras diagnòstic de l'endometriosi.
6: Esteu notant que això està millorant, està canviant amb els darrers anys?
9: Jo tinc la sensació de que sí, és veritat que encara no està quantificat per cap estudi que ho demostri, però sí que a la meva consulta ja cada cop més venen dones amb un inici de símptomes com més proper al que és el diagnòstic, perquè sí que hi ha més coneixement tant per part de la medicina com per de les pacients a l'hora de consultar, i hi ha es sol·liciten les proves més aviat i sí que la sensació subjectiva és que està millorant.
6: Aquest estudi ara que ens explicava la Susana, també com us pot ajudar a vosaltres en consulta als metges i també sobretot a les dones que la pateixen, perquè en aquestes dones se'ls afegeix un problema més a part d'aquest dolor, no?
9: Sí, aquest és un tema que nosaltres ja, del que nosaltres ja parlem o que ja reconeixem a nivell subjectiu, a nivell clínic, no? De que l'endometriosi dona símptomes més enllà de la pròpia, de la, del propi dolor pèlvic, i que hi ha altres condicions que no sabem, també hem d'acabar d'establir si és que estan associades o si són causa o si són conseqüència de la pròpia endometriosi. Però sí que aquest estudi el que demostra és que la visió de la pacient amb endometriosi ha de ser molt més àmplia i ha d'incloure també altres professionals que ara mateix estan una mica fora del maneig d'aquestes pacients.
6: Clar, per les dones que ens estiguin escoltant i que ara puguin pensar que potser és el seu cas, què haurien de fer o com s'haurien de plantejar la visita amb vosaltres, amb les ginecòlogues, amb els metges?
9: Clar, bueno, el primer pas a seguir és demanar visita amb el seu ginecòleg o ginecòloga. En general, els ASIRS en els ambulatoris, moltes vegades hi ha algú una mica més de referència amb aquests temes i que pot fer una primera visita per valorar si quadra o no quadra el diagnòstic o no quadren els símptomes, i en el cas d'aquests, doncs, dirigir-se a una unitat multidisciplinar en algun hospital de referència.
6: Doncs Rocío Luna, que és ginecòloga de l'Hospital de Sant Pau, li agraïm molt que ens hagi atès avui per clarificar aquesta malaltia endometriosi, que, insistim, hi ha 51.000 dones diagnosticades, però se sospita que encara en són moltes més que la pateixen i encara no ho saben. Gràcies, Rocío. Gràcies, Rocío.
9: No, a vosaltres. Moltes gràcies.
6: Són les 2:22. I és una notícia d'última hora. Catalunya només ha rebut menys d'un 9% de la inversió total de l'Estat que s'ha fet a les comunitats autònomes en tot l'any 2025. Diem només perquè Catalunya representa gairebé un 20% de la població i del PIB, i en canvi la inversió ha estat d'aquest 9%. És el que es desprèn de les dades que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat als grups polítics al Congrés i que acabem de rebre. Pol Valero, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan.
6: En total, la inversió executada a Catalunya l'any passat va ser de 1.300 milions d'euros, menys de la meitat que a Madrid.
10: Sí, concretament 1.321 milions d'euros, que són al voltant d'uns 80 milions menys que el 2024, segons aquestes dades del Ministeri d'Hisenda que ha avançat La Vanguardia. És cert que són més que la inversió del 2023, últim any amb pressupostos aprovats. Malgrat això, aquest augment de la inversió a Catalunya ha quedat una mica per sota d'altres comunitats autònomes, com Madrid, que el 2025 va rebre el doble d'inversió que Catalunya, amb més de 3.000 milions. Hi ha altres comunitats que també van rebre més diners, que són el País Valencià, Andalusia i Galícia. La meitat dels diners executats a Catalunya van ser per ADIF, que gestiona les infraestructures ferroviàries. Aquestes dades són unes dades d'uns informes que abans es publicaven periòdicament cada 6 mesos, els publicava el Ministeri d'Hisenda. Ara els envia directament als grups del Congrés, però hi ha partits catalans, com Esquerra i Junts, que fa temps que reclamen que es tornin a publicar de manera periòdica.
6: De fet, el dia després de l'aval d'Europa al Ministeri, Oriol Junqueras ha viatjat cap a Madrid en un esmorzar davant d'empresaris i líders polítics per assegurar que els republicans mantenen el suport al govern de Pedro Sánchez, demanant Junqueras a Junts, que també a la resta de socis, que també li donin suport per esgotar la legislatura espanyola.
11: No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos. Todos ellos son imprescindibles, porque si no, ni nos sacaremos de encima una deuda de 17.000 millones de euros que nunca debería haber existido, ni aprobaremos un modelo de financiación, ni aprobaremos unos presupuestos que podrían ayudar en gran medida a las clases trabajadoras de todas nuestras respectivas naciones.
6: I en la crònica de successos ja són 14 les víctimes del professor jubilat a Torroella de Montgrí que denuncien tocament. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir, Carles Couso.
12: L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys a qui preparava per al batxillerat i per la selectivitat. La primera denúncia es va posar el passat 1 de juliol i al darrere en van venir 5 més, de joves que asseguraven que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. Malgrat que feia classes tant a nois com a noies, només ha transcendit que els tocaments els feia a noies. Segons fonts properes al cas, l'arrestat gaudia de bona fama com a professor particular a la zona i això va fer que durant anys es dediqués a preparar joves per superar el batxillerat i la selectivitat. L'home feia les classes i, presumptament, els tocaments a les noies a casa seva de Torroella i, a vegades, amb familiars seus en altres estances del domicili. Segons aquestes mateixes fonts, l'home començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos a mesura que agafava confiança amb la víctima. Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició judicial.
6: I la piscina municipal de la Bisbal ha reobert avui després d'una setmana tancada per un incident amb el clor que va provocar 17 ferits. Es continuen investigant les causes.
13: L'Ajuntament ha autoritzat la reobertura després de comprovar que es donen les condicions necessàries i les garanties de seguretat pels usuaris. Una barreja de productes químics per error humà va provocar una reacció, un núvol tòxic, que va afectar la majoria de persones que en aquell moment s'estaven banyant. L'alcaldessa Agnès Ferrer diu que avui la situació és de plena normalitat.
14: Ahir sí que ja van fer l'informe, confirmava que estava correcta i avui es podia obrir. I avui a les 11 també ja hi havia gent i tot bé, vull dir, no. Com si no hagués passat res, vaja, no notes cap res estrany.
13: El consistori no descarta determinar responsabilitats i ha anunciat que l'any vinent ampliarà una setmana la validesa dels tiquets de temporada per tal de compensar els dies que la piscina ha estat tancada.
6: I anem pels esports. Joan Laporta ja és a Nova York per veure la final del Mundial i ha parlat sobre Julián Álvarez. Nil Solà, bona tarda.
15: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs sí, l'expedició del Barça ja és a Nova York, encapçalada per Joan Laporta, el president, i també Deco, el director esportiu. Joan Laporta, ahir al micròfon de Santi Ovalle a la cadena SER, explicava així com està la situació del futbolista més desitjat pel Barça, la situació de Julián Álvarez.
16: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto y evidentemente si veremos cómo evoluciona el Julián, si no seguro que tendremos alternativas.
6: Atenció, perquè la final del Mundial es podrà seguir en català. Per cert, Catalunya, aquest diumenge al vespre, l'equip del Keti Jou es farà una retransmissió especial d'aquest partidàs entre Espanya i Argentina a Nova York. La retransmissió que serà a les 9 del vespre i que es podrà seguir a l'antena i a la web i a l'aplicació de SER Catalunya. I atenció a la troballa que s'ha fet a la cova de les Teixoneres de Mollà. Dos esquelets de rinocerons de fa 200.000 anys. Una recompensa que s'ha fet esperar pels arqueòlegs, ja que portaven 24 anys treballant en aquest jaciment, Oriol Soler.
17: Els investigadors de la Rovira i Virgili han trobat dos esquelets sencers perfectament conservats de rinoceron estepari. Són els primers exemplars documentats a la península Ibèrica. En aquest jaciment ja s'hi havien trobat altres animals de grans dimensions, com un cavall o ossos. Malgrat tot, Jordi Rosell, principal arqueòleg del jaciment, explica per què la troballa dels rinocerons és especialment important.
18: L'animal, doncs, se'l coneix bastant bé perquè apareix en diferents jaciments arqueològics. Apareix una dent, apareix una falange, apareix un tros de mandíbula i més o menys restes fragmentàries. Però de sobte que apareguin aquí dos rinocerons d'aquests sencers, rinocerons d'estepa, això sí que és excepcional.
17: Rosell també ha explicat que s'han trobat eines del paleolític al costat dels animals, fet que els porta a pensar que van alimentar-se de la seva carn i que potser fins i tot els van matar. En aquest mateix jaciment també s'han documentat casos de canibalisme entre humans.
5: Hora 14.

La banda d'electrònica Clean Bandit és una de les principals. A la una de la matinada també hi actuaran avui Julieta, Luna Key, la SketchUp o Maria Escarmiento. Amb això marxem, continua la informació aquí a la sèrie. Ja ho sabeu que ho teniu tot a sercatalunya.cat. Bon cap de setmana i també bon estiu. L'Hora 14 continuarà ara amb Gemma Alegrí també dissabte i diumenge i al llarg d'aquests mesos amb Ferran Dalmau i Laura Pons cada dia de dilluns a divendres. Que vagi molt bé.

0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts al rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria Especial Mundial d'aquesta setmana. I bé, de fet, aquest és l'últim programa de l'edició mundial i també el darrer Llapis de Memòria d'aquesta temporada, perquè sí, marxem de vacances, però que sapigueu que durant tot l'estiu aquí seguirà el Llapis de Memòria de 3 a 4 recuperant els millors programes de la temporada, com per exemple el de la Sílvia Abril, el David Trueba, el president José Montilla, l'Albert Pla, l'Anna Gabriel, etc, etc, lluny llarg, etc. Dit això, com avui sembla que la cosa va d'últimes vegades, em toca recordar-vos per darrer dia que durant el Campionat del Món, a la SER, us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on sou ara mateix, estem els del Llapis de Memòria, que ja ho tenim tot a punt per connectar les cançons de les equatorianes María Elena Kotakachi i Elizabeth Pérez Parreño, també de la libanesa Rágida Avilamá, dels japonesos Hideki i Ena Matsuhisa i de l'alemana Cristina Koch, amb qui sense més preàmbuls comencem aquest resum. Som-hi, va!
1: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: La Cristina Koch porta gairebé 30 anys a Catalunya, a on va arribar per formar-se en agricultura ecològica, o dit d'una altra manera, a cuidar cabres. I de mica en mica va anar combinant la tasca de ramadera amb la seva gran passió, que és la música, i és el que es dedica actualment com a solista, professora d'alemanya aplicada al cant i també directora de diverses corals. I precisament la cançó que està sonant ara mateix forma part del musical alemany Linie 1, no sé si ho he dit del tot bé, però en tot cas va ser la guspira que li va despertar l'amor per la música i també la cançó que la transporta de pet al Berlín Oest de la seva infància, perquè no hem d'oblidar que la Cristina es va criar en aquella Alemanya dividida entre els blocs occidental i oriental i, de fet, ella recorda a la perfecció com va viure la caiguda del mur de Berlín el 1989, quan ella només tenia 13 anys. Així que va, anem a veure què ens explica la Cristina sobre aquella època i també sobre aquell Berlín. El llapis de memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Cristina Koch, també hi hem trobat Linie 1, el segon musical alemany més vist de la història, només per darrere de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht.
1: I tot és de Berlín, eh?
0: Que, Cristina, aquest musical es va estrenar l'any 1986, quan tu tenies uns 10 anyets aproximadament. Et transporta a aquella època?
1: Totalment, sí, sí, totalment. Això és Berlín dels 80 i la meva joventut i, bueno, l'adolescència, bàsicament, la vaig passar amb aquest teatre. Perquè
0: entre quin teatre és aquest?
1: És el Griptheater.
0: Griptheater?
1: Griptheater, i és, sempre ha sigut molt... Bueno, et mou coses, no? Et mou coses i no es callen les coses polítiques tampoc. Vull dir que és un teatre de referència pel públic crític de joves i infants.
0: I el títol d'aquest musical és Linie 1, que és la línia 1. Uh-huh. Això té a veure amb la línia del metro de Berlín?
1: Sí, perquè estava tallada.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest tema, no? Que les línies travessaven tota la ciutat, però la ciutat estava partida en dos, amb un mur enmig, que realment eren dos murs, amb una franja al mig, que li deien la franja de la mort, així
1: sí,
0: que
1: sí,
0: imagina't tu el que hi havia allà. Com
1: sí.
0: Era anar en el metro de Berlín quan hi havia estacions que no podies parar?
1: Sí, sí. O sigui, bàsicament, clar, al metro podíem anar nosaltres que érem de l'oest i hi havia un moment que es feia fosc i passaves unes estacions com fantasmes, que eren totes les fosques, de tant en tant potser veies algun soldat amb metralleta, vull dir, era...
0: Sí, era un moment d'empassar saliva. Diu, uau.
1: Bueno, clar, jo vaig créixer amb això. O sigui, clar, dius, hòstia, però clar, si passes dia sí i dia també, al final et sembla, malauradament, com quasi una normalitat, no? El que passa que, bueno, t'expliquen que, clar, passes per allà i a vegades hi ha gent que volien fugir enganxant-se al metro o el que sigui, no? O sigui, és que hi ha històries molt, molt crues de tot això. I per això hi havia presència dels soldats. I, sí, sí. I llavors tu, després de quatre estacions o així, ja tornava la llum, ja tornaves a estar a la Berlín de teva, diguem, de l'oest, i ja està.
0: És fort perquè
1: fort.
0: Tots els relats que m'estàs explicant són de gent de l'Alemanya de l'est, de l'Alemanya comunista, que volia abraçar el capitalisme amb totes les seves forces. I no els deixaven, si no els deixaven anar en metro, no els deixaven desplaçar-se.
1: Clar, estaven...
0: Sembla que estem fent ara un cant al capitalisme i no és així, tampoc.
1: No és així. O sigui,
0: molts,
1: no, clar,
0: molts forats, però...
1: És que, clar, el capitalisme no és tot, no? És també... clar, allà, diguem, el comunisme tampoc estava... que tots eren iguals. O sigui, alguns eren més iguals que d'altres, no? I si tu no estaves d'acord, ja no eres igual, tampoc. O sigui, no és tan fàcil com el blanc i negre, no? Si tu vols, doncs... el millor pels teus fills. Per exemple, la meva mare eren germans bessons. Ella volia dedicar-se a ser pediatra i només pel fet de que els seus pares, o sigui, el seu pare era metge, i això amb un estat obrer no s'hi portava, diguem, no era tan ben vist. Van fer seleccionar el pare, o sigui, van fer triar dels dos fills, només podia estudiar un. I en aquella època, la meva mare ara té 86, doncs clar, qui va triar?
0: El germà.
1: El meu oncle és metge. La meva mare no va poder fer mai. Es va fer... després es va fer infermera, però clar, és que...
0: Sí, sí, la van privar.
1: O sigui, és molt normal, no?, que molta gent volguessin estar lliures.
0: De fet, és el que comentàvem abans, que la separació d'Alemanya es fa el 1949 i el mur no es construeix fins al 62, que són 13 anys més tard, perquè hi havia un èxode massiu i, de fet, el fan una mica... El fan de nit i en un sol dia el construeixen, aquest mur.
1: Però, bueno, es veu venir, diguem, cada vegada...
0: Sí, perquè van expropiant els terrenys perquè els necessiten per
1: fer l'espai. Cada vegada hi ha més restriccions, també. O sigui, es veu venir, no?, que passarà alguna cosa. Hi havia molta tensió, ja es veu. Per això molta gent... O sigui, cada vegada el meu avi havia volgut fugir ja abans. Després van tornar a esperar perquè ell, en el fons, volia estar en aquell país, volia fer coses, no? Però ell era un metge d'un psiquiàtric, era un director, i sota els nazis va veure com van voler matar gent, pacients, i sota els comunistes també va veure com hi havia molta, molta opressió, no? I ell sempre ho deia, al final els extrems es toquen.
0: Que tot això, el teu Berlín, el Berlín Oest, on vivies tu, era una illa envoltada de la RDA, sí, de l'Alemanya comunista. Hi havia alguna manera de sortir d'allà per viatjar, per exemple?
1: Sí,
0: Com us ho fèieu?
1: Nosaltres sí, nosaltres podíem fer... Hi havia com tres autopistes, imagina't, que pots agafar tres autopistes, una al nord, una a l'oest, diguem, cap a França, cap a aquesta direcció, i una cap al sud, cap a la muntanya. I nosaltres, doncs, a la frontera havíem de parar, ens miraven el passaport i, doncs, bueno, allà esperar fins que els hi semblava bé que poguessis passar. I amb això la meva mare sempre... Bé, una mica
0: passava
1: patint.
0: Passava malament, no?
1: Sí. Però, clar, tota la nostra família estava repartida per Alemanya i anàvem a veure els avis, doncs sempre havíem de passar, no? Mhm.
0: Tu recordes perfectament on eres i què feies la nit del 9 de novembre de 1989?
1: Que és quan va caure
0: el mur de Berlín?
1: Sí, a la nit estava a casa, perquè, clar, jo tenia 13 anys, però estàvem tots molt agitats, ja, perquè això es veia venir, i a més doncs teníem notícies també dels amics de l'est, que també alguns no havien esperat aquell dia, o sigui, ja havien per Hongria, ja s'hi havia pogut fugir abans. I alguns s'havien agafat tot i s'havien anat a Hongria. I, bueno, estàvem molt, molt pendents. Però el dia, al matí, a l'escola ens van donar festa i van dir, va, aneu a veure-ho, que això és història. I, bueno, jo amb els meus amics, doncs vinga, cap al centre, no? I allà tothom estava, bueno, eufòric i celebrant i abraçant-se la gent i... bueno, sí, això no oblides mai, és preciós. Després, bueno, les coses són més complicades,
0: però
1: no?
0: Però el moment exacte...
1: Però aquest moment, ja t'ho juro, que tothom estava molt content.
0: Des de casa teva es veia el mur?
1: No. El que passa que jo estic al nord de Berlín, casa meva, i llavors pots anar a l'altre mur, que és el que envoltava la ciutat. O sigui, hi havia un altre mur, no? El que... envoltava la illa, i
0: sí,
1: això no estava gaire...
0: Sí, hi havia un dividia i un altre que l'envoltava.
1: Sí, sí.
0: Cristina, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. Es titula The Truth is Spoken with Your Eyes. Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria?
1: Soc molt fan d'aquest cantant.
0: Del Theo Blackman.
1: Del Theo Blackman, sí. Ara està als Estats Units i està fent coses molt xules. Acaba de treure disc. Però aquest és un disc... que per mi va ser molt important, perquè és aquells últims anys d'estudis que estàs pensant què vols fer amb la teva vida, no? I jo volia ser cantant, i llavors jo i una amiga que també li agradava molt el jazz érem molt fans d'anar a veure, pues, gent que començava en la carrera, no? I aquest noi llavors era molt jove i tocava amb un profe de jazz de piano i compositor, que és el Kirk Newrock, i ells junts van fer aquest disc. I llavors aquesta cançó és molt xula, perquè van fer tota una investigació sobre improvisació amb la veu, però imitant animals.
0: Ah, molt bé.
1: I això és el que fa, si sentiu, és que ell això és un musical de jazz que es diu Mowgli, i ell interpreta en aquest Mowgli que va créixer entre llops, i llavors aquest és el moment de la cançó quan els llops el fan fora de la seva manera, perquè no és un llop, però ell canta com un llop i és brutal. Bueno.
0: Doncs anem a escoltar una mica el Theo Blackman i el Kirk Nurok, aviam si el sentim udolar.

0: L'hem sentit odolar una vegada. Molt bé, molt bé. Feu Bregman,
1: no?
0: Sí, sí, com odola. Que aquí ja estem una altra vegada a l'Alemanya unificada. Que ara, Cristina, comentàvem això, no? Que quan cau el mur de Berlín, el dia següent hi ha una alegria general a les places, al centre. Però una vegada s'unifica Alemanya, el metro de Berlín ja fa tot el seu recorregut, aleshores què?
1: Bueno, a Berlín, precisament, crec que vam fer molt per unir-nos. Perquè ho tens allà dia a dia, no? És super visible, no? I parles amb la gent i gent d'allà estava a la meva classe, jo anava... diguem que ho tens el dia a dia. El més difícil era potser la gent de l'est més profunda i de l'oest més profunda, no? Que no es veien les cares. Que no...
0: O sigui, tu a classe comences a barrejar-te amb altres joves que són de l'Alemanya de l'est.
1: Sí.
0: I per tu no són com marcians.
1: Què va? No. O sigui, ja et dic, és que els berlinesos amb això vam fer molt. Jo penso que és una ciutat que me l'estimo molt perquè és molt oberta. Ja teníem molta gent de tot arreu, no? I penso que sempre ha sigut un lloc de xispa, no? I amb la mirada oberta. I també un lloc potser dins de l'Alemanya no és el lloc més ric del món, no? I també això potser a vegades inclús és més fàcil unir-se, no? I tens menys pors.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria especial mundial d'aquesta setmana i ara marxem cap al Japó amb el xef Hideki Matsuhisa i la seva filla Enna. La família Matsuhisa regenta dos restaurants japonesos a Barcelona, entre ells el Koishunka, que l'any 2013 va ser condecorat amb l'estrella Michelin. I de retruc, el Hideki es va convertir en el primer xef japonès en aconseguir la preuada estrella de tota Espanya. I amb la cançó que està sonant, que suposo que molts haureu reconegut i d'alguna manera se us haurà despertat la nostàlgia perquè és la banda sonora de la sèrie japonesa Heidi, marxem cap a la infància del Hideki a la ciutat de Toyota. Hideki, Heidi és una sèrie japonesa inspirada en els Alps suïssos que es va estrenar el 1974, quan tu eres petit. Tu veies la Heidi de petita
1: sí.
0: A Toyota, a casa teva?
1: Sí, muchísimo. Yo creo que mi hija también, no sé...
0: Tu has arribat a la Heidi?
2: A conèixer, a veure alguns quants clips, però no...
0: Ja se'ns quedava una mica...
2: Una mica també,
1: o sea, mi...
0: Viejito.
1: Toda mi época de edad de gente, todo el mundo conoce Heidi. Igual yo cuando vine de España, año 90, sí. Todos los...
0: Aquí va arribar más tard.
1: Sí. Todo el mundo conocía y... ¿sabe?
0: Clar, tu quan eres petit, era quan al Japó van començar a crear dibuixos animats increïbles.
1: Sí, dibuixant-les, ja.
0: Tu de petit veies els dibuixos?
1: Sí, petit, moltíssim, eh?
0: Què veies?
1: De Doraemon.
0: Doraemon?
1: Sí, Doraemon.
0: Sí, eh? Aquest és intergeneracional,
1: eh? Muy parecido a la época, en 1970, por ahí, Doraemon. También Dragon Ball Z, yo cuando tenía...
0: Home, bola de drac.
1: Sí, cuando tenía yo 7 años, sí, también parecido, o sea, época todo saliendo mucho de manga.
0: I el boom de les consoles i els videojocs també el vas enganxar?
1: Sí. A ver, este también... parecido a la misma época también de Family Computer, ¿no? Como Mario Brazas.
0: Mario,
1: sí, ese es lo que salió.
0: ¿Mario Brazas?
1: Sí, ese es lo que hay épocas también.
0: Aquí dicen Mario Bros.
1: En Japón dice así.
0: Mario Brazas, bueno, es un això. A casa hi han consoles, també respira per aquí la nipunitat.
2: De petit sí, de petit se tenim, ara cadascú té la seva consola.
1: Bueno, videojuego todo también viene de Japón, ¿no? También, sí. ¿No? Nintendo o sí. Sega, sí.
0: Que per cert, Heidi és un dels primers grans booms de l'estudi Ghibli, que després en va tenir d'altres i de fet en parlarem ara d'un altre perquè l'Ena ha inclòs en el llapis de memòria conjunt entre ella i el seu pare la banda principal de la pel·lícula El meu veí Totoro.

0: Tonari no Totoro, de la pel·lícula El meu veí Totoro, sonant al llapis de memòria conjunt de l'Ena i el Hideki Matsuhashi, que són pare i filla, i precisament, com dèiem, ha sigut la filla qui ha decidit incloure aquesta referència musical d'un superclàssic de l'animació, com és el Totoro, que ara, Ena, també t'he de dir una cosa. T'ha d'agradar molt i molt el Totoro.
1: A mi m'encanta Totoro.
0: Que t'has posat molt contenta amb la cançó, per dedicar-li una cançó.
1: A mi m'encanta. És una de les primeres pel·lis que jo he vist de l'Estudio Ghibli.
0: Home, és mítica, eh? La...
1: És molt bonica aquesta pel·lícula.
0: Mira, si és mítica, que l'Elena
2: l'ha triat. Aquí també molta gent ho coneix.
1: Sí, molta gent la coneix.
0: Tu també la coneixes, no, evidentment?
2: Sí, però ya, a ver, información a mí muy poca. No sé si conoce gente de aquí. Es que como ese manga también de Japón.
0: Sí, Ghibli. Bueno, això és Ghibli.
2: Ghibli, ja.
0: I després tenim tot el rotllo Akira, no? Mm-hmm. Sí. Que això no és Ghibli, no?
2: No, Akira no, no. Akira no és Ghibli.
0: També...
2: Creo que sí, sí, Akira también ha salido del mundial de primero de cómic, o sea, manga, ¿no?
0: Sí, del manga.
2: Es una influencia muchísimo fuerte. Es salido, creo que de primero Japón más fuerte todo de ese Akira, creo.
0: Que és una pel·lícula, Totoro, que parla sobre els esperits i tal.
1: Sí.
0: Crec que el Japó es creu molt en els esperits.
1: Bueno, en si totes les pel·lícules de l'Estudio Ghibli que jo vaig buscar, cada pel·lícula té un sentit d'algun espirit, d'algun...
0: Es creu moltíssim.
1: Mental, sí.
0: De fet, he llegit que hi ha dues religions al Japó majoritàries, que una és el budisme i l'altra és el xintuisme.
2: Xintuisme, sí, ja.
0: Que és culte a la natura i als esperits. Vosaltres sou religiosos a casa?
2: No.
0: No, ni budisme, ni xintuisme, no. Ni catolicisme, no. Ni històries.
2: Aquí, pensa, libre.
0: Que abans, Ena, et preguntava com era el teu pare com a jefe, com a cap. Ara crec que el just és que fem la pregunta a la inversa. Com és l'Ena com a treballadora?
3: Molt bé.
0: Hideki, digues, va. Sigues sincer.
2: Sí, no, bien. O sea que, a ver, cuesta mucho de hacer este. Pero ella ya tenía suerte que como mi genético tiene, o sea, padre que es buena, entonces...
0: No sé. Está bien.
2: No, pero es importante cocinar, o sea...
0: Que ara deia això de la genètica i aquí parlem molt del xef, no? del teu pare, però la teva mare, la Mari, també està en el negoci.
2: Sí, sí, sí. Ella se contamina.
0: Ella és la que porta,
1: sí.
0: És la que mana realment, no?
2: Sí, caja, banco.
0: Familiarment, com a família, com vau gestionar quan l'any 2013 us van donar l'estrella Michelin?
2: A ver, es en parte ese de la guía Michelin, o sea, sí, una estrella, sí.
0: Es sí, una estrella.
2: Sí, sí, un honor, o sea, que todo el mundo cocinero que también buscando esa la línea, pero al final para mí, ¿no? Es una pasante, ¿no? Para mí importante al final... Es un restaurante, una hostelería. Para mí tiene que tener siempre tener buena comida, a servir a cliente. Es restaurante. Para mí se está disfrutando siempre en cocina. Cliente sigue disfrutando. Nunca van a perder y siempre van trayendo otro nivel de cliente, ¿no? O sea, cliente no van a venir a comer a una estrella ni dos estrellas. Gente quiere comer bien.
0: ¿Cómo os va a conocer a la Mari?
2: Con la Mari.
0: Sí.
2: ¿Qué cuento? Te quiero mucho.
0: La veritat, explica la veritat, home. Per què rius, Ena? Tu ho saps.
1: A mi me l'han explicat, però no sé si és el 100% real.
2: No, a ver, como siempre trabajando con ella, normal, que se pelea mucho por el tema de trabajo.
0: Treballant, us veu conèixer.
2: Sí, sí, juntos, sí. Entonces, bueno, si podemos durar más de 3 años, casamos. Si separamos. Y por fin estamos ya 30, bueno, ¿cuántos años? No, ya casi cerca de 30 años.
0: Tu, Hideki, i la Mari heu tingut 3 fills, entre elles aquí present, l'Ena.
2: Ja.
0: I a la Mari, que li cantava a l'Ena quan era petita? Doncs una cançó que es diu So Sun.

El llapis de memòria de la libanesa Ràgida a Vilamà, com no podia ser d'altra manera, hi vam trobar a la gran cantant del Líban, és a dir, a Fairuz. Perquè la Ràgida, tot i que fa més de 20 anys que està establerta a Barcelona, sempre té un ull posat tant en el Líban com més concretament a la seva ciutat, a Beirut. I motius no li falten, ja que el poble libanès porta temps sent molt castigat per desgràcies de tota mena, terratrèmols, explosions, conflictes externs amb Israel i sobretot una cruenta guerra civil de més de 15 anys que la Ràgida va viure durant tota la seva infància i adolescència i de la qual tot seguit ens en dona més detalls.

I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria Especial Mundial d'aquesta setmana viatjant cap a l'Equador amb l'Elisabet Pérez Parreño i la Rosa Elena Cotacachi, dues equatorianes establertes a Barcelona des de fa un fotimer de temps. L'Elisabet va arribar als anys 90 i la Rosa Elena a mitjans dels anys 70, que és quan es va instal·lar amb la seva família al barri del Carmel, que és precisament on la transporta la cançó que està sonant. És a dir, Esta cobardia de Chiquetete.

0: No tothom pot anar un cap de setmana a la muntanya a caminar. Tampoc tothom té un entorn amb persones amb qui compartir inquietuds, malestars, i és per això que són tan necessaris projectes com el que descobrirem avui al balcó. Guillem Delso.
1: Aquest cap de setmana posa punt i final un projecte que durant un mes ha travessat 800 quilòmetres i en què han participat 200 joves en situació de vulnerabilitat. Una travessia des del cap d'Iger a Guipúscoa fins al cap de Creus, aquí a Catalunya. I una banda de caminar també s'hi fan tallers i activitats amb l'objectiu d'empoderar tots aquests joves.
0: Estem parlant de la Transpirenaica Social Solidària, que aquest any compleix 15 anys. Amb una trentena d'etapes han anat passant per Euskadi, Navarra, Aragó, fins a arribar aquí a Catalunya. I precisament avui els atrapem, que acaben d'acabar l'etapa d'avui i arribar al lloc on dormiran aquesta nit. Saludem al Salah Edin. Salah, com estàs?
2: Hola, molt bones. Molt bé, i tu?
0: Molt bé, també. El Salah és un dels joves que participa en aquesta travessa. És el tercer any que la fa. On sou ara? Com ha anat el dia d'avui?
2: Pues molt bé, amb molta calor, però en general superada amb la junta de tot el món i l'ajuda i l'ànim, ja està superada.
0: I on heu arribat? On dormiu aquesta nit?
2: Vilamarisc.
0: Vinaminiscle, aquí al nord, sí, de Catalunya, no?
2: Sí, sí.
0: Salah, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i gent molt, molt cercana per mi, i a més vaig aconseguir molts objectius com d'educatius o també d'esport i de la meva vida personal, també, de nivell personal.
0: Perquè tu, d'on ets tu? On vas néixer?
2: Jo sóc d'Algèria. Vaig arribar a Porto 3 anys aquí en Espanya i vaig participar el mateix any que vaig arribar a Espanya.
0: A la Transpirenaica, el primer any que vas arribar, vas decidir apuntar-t'hi.
2: Sí, pues vaig conèixer la Transpirenaica a través d'un centre d'acollida i vaig aprendre la llengua en la Transpi en el primer any, i vaig aprendre també el català i vaig fer una red de gent.
0: Que bé, i per això repeteixes cada any, perquè vas anar-hi el 2024, també hi has anat aquest any i vas anar l'any passat, que això ja ho sé. Com és que repeteixes cada any? Què és el que t'agrada més?
2: Pues tornar a veure aquesta gent sempre és molt maco, per mi, i molt bo. I a més que torno a refrescar-me el cerebre i els records també, i és bo per mi perquè torno després d'aquests dies com més fort, més amb ganes d'explorar i de
0: descobrir, no? I aprendre noves persones.
2: Sí, clar, no? De conèixer gent i d'aprendre sempre és un punt molt clau, i torno sempre amb les ganes d'aprendre i de conèixer gent, i sóc el jove que sempre torno amb l'actitud del jove que ha arribat per primera vegada a la Transpi, sempre.
1: I tu ensenyes alguna cosa a la gent que ve nova? Perquè tu ja fa 3 anys que la fas, dius que aprens molt, però també ensenyes?
2: Pues ensenyo potser com una part de el que estic fent com a esports, perquè em dedico ara a la muntanya, a córrer per muntanya, i intento ajudar gent, per exemple, per entendre què és la muntanya o com actuar en diversos casos de risc o d'algú així, i sobretot treballem l'educació, motivació també, i ajudem als joves que en algun moment hem sido nosaltres.
0: Clar, no? I un d'aquests joves, precisament, que aquest any ha fet per primera vegada la Transpirenaica, és l'Eloi Vidal. Eloi, hola, com estàs?
3: Hola, com estàs?
0: Quants dies fa tu que camines?
2: Realment, avui és la primera etapa que faig, però em vaig quedar a dormir ahir per la nit en les muntanyes molt boniques de ser en la Jonquera.
0: I com ha anat?
2: Està molt bé per ahir.
0: Com ha anat?
2: Ha anat fenomenal. Ha anat fenomenal. La primera part que vaig estar, vaig arribar per la tarda, va la gent molt, molt respectuosa, sabia molt als demés. Era un grup molt familiar i això m'ha agradat moltíssim. És molt còmode estar ahí.
0: Per què vas decidir apuntar-te tu?
2: Vaig decidir apuntar-me sobretot perquè me van parlar molt bé de la transpirinaica i jo tenia ganes de fer amics d'altres llocs i de desconnectar una mica de la rutina per les muntanyes, que veig que és molt bonic tot això.
0: I tant. Mireu, el Salai i l'Eloi han fet part de la Transpirinaica, ho dèiem, l'Eloi ha començat avui mateix, però hi ha tres joves que aquest any completaran els 800 quilòmetres, eren quatre, però un va haver d'abandonar-ho, i una d'aquestes joves que ho acabarà és la Sofi Arias. Sofi, hola, com estàs?
3: Hola, hola, mucho gusto.
0: ¿Cómo tienes las piernas? ¿Cómo tienes las piernas, digo? Después de tantos días andando, lleváis casi un mes.
3: Pues la verdad es que siento que con el tiempo el cansancio lo vas notando menos, entonces estoy bastante bien para lo que debería.
0: 800 kilómetros son muchísimos. ¿Tú te lo pensaste de decir, hostia, no sé si hacerlo?
3: Uf, pues que al inicio obviamente tenía mucha emoción y yo dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero con el tiempo, entre más sentía cerca la fecha, no, lo iba pensando más y replanteándomelo porque es largo.
0: Ya imagino. Tú empezaste el año pasado, hiciste un pequeño tramo, esta vez entera. ¿Por qué has vuelto a hacerla? ¿Qué es lo que te impulsó a volver?
3: Uf, pues la verdad es que para mí el año pasado la Transpi me marcó totalmente. Sentí como que me acogieron como si fueran mi familia y se hacen tantas conexiones tan bonitas que yo quería que poder hacer lo mismo que los chicos del equipo central del año pasado hicieron conmigo. Eso quería yo hacerle a otros chicos y que se sintieran en la comodidad en la que yo estuve.
1: ¿Y cómo es, Sofi, ir avanzando? Claro, hay gente que hace un tramo, entonces entiendo que haces unos amigos, se van, aparecen otros, no sé si vas cambiando de amigos o cómo lo haces.
3: Pues la verdad para mí es algo muy pesado, o sea, todavía sigue siendo y no me acostumbro a cambiar tanto de gente porque las conexiones que haces en la montaña son conexiones muy fuertes, entonces las despedidas son muy duras, pero ningún grupo es igual al anterior, siempre conoces gente distinta y todos son maravillosos.
0: Claro, gente como Salah o Eloy, por ejemplo, ¿qué pretendes? Le preguntábamos antes a Salah, ¿qué pretendes enseñar a los nuevos jóvenes, que es su primera vez? En tu caso, ¿qué quieres enseñarles?
3: Pues siento que aquí en la Transpi vienen muchos jóvenes que realmente no se le ha dado espacio de voz. Quiero que ellos sientan la comodidad de hablar y de sentirse que pueden ser escuchados y que son personas y que hablen y se expresen y se sientan cómodos con nosotros.
0: A la Transpi, com diuen ells, els joves no estan sols, la majoria venen acompanyats d'entitats de les comunitats autònomes per on passen per diferents, ara ho hem vist, entitats com és el Centre de Noves Oportunitats de Tarragona, d'on ve precisament l'Eloi, i d'on la Maria Oliver n'és coordinadora adjunta. També tenim a la Maria per aquí, oi que sí? Hola, Maria.
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Com estàs, cansada o tu també has començat fa poc?
4: Jo he començat amb l'Eloi, o sigui, quan participem des de les entitats com a educadors sempre anem acompanyant els joves que han decidit participar també ells. Uh-huh. Llavors avui és el meu primer dia caminant, que com ha dit l'Eloi i el Salà, ha sigut dur perquè la calor està apretant molt fort, però també, com deia el Salà, la força del grup, els ànims que ens donem els uns als altres són clau i fa que aquests quilòmetres i aquesta calor com que sigui menys.
0: Clar, i com a entitat, per què formeu part de la Transpirinaica? No sé si fa molt o no.
4: Sí, la veritat, o sigui, el CNU porta com bastants anys participant en la Transpi, a vegades de manera intermitent, doncs a vegades no ens encaixa per dates o coses així, però portem bastants anys participant en la Transpi, perquè és un projecte que ens agrada molt i ens encaixa molt, perquè nosaltres som un centre d'orientació i formació per joves, i sentim que no només és qüestió d'orientar cap a on vols anar a estudiar o què treballar, sinó que també cal treballar els vincles a les esferes vitals i sentim que la Transfit dona aquest espai on el jove es posa en el centre mentre es posa a prova i es relaciona, a més, amb persones no només de diferents parts d'Espanya, sinó del món i també amb diferents edats. Sento que és un lloc intergeneracional i això nutreix moltíssim.
0: I a part de l'Eloi, que és amb el que hem parlat, quants joves porteu? Sí.
4: Doncs aquest any portem a 4 joves, a l'Eloi, l'Eneco, al Younus i a l'Osama.
0: Que deuen estar igual d'emocionats. Les entitats són una part molt important de la Transpirenaica, però hi ha un grup de persones al darrere que s'ocupa de coordinar-ho tot. També a Vinimiscle, aquí on estan, en aquesta casa de colònies, hi ha la Irene Cendrera, que és la directora d'aquest projecte. Irene, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda. Tot molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, enguany és la 15a edició, ara ho dèiem. Està anant bé? Esteu contents?
5: La veritat és que vam començar el 18 de juny fent unes activitats de Getxo i a caminar el 19 de juny al Cabo de Iger i aquest ja és el nou tram i han participat doncs, moltíssimes entitats del País Basc, de Navarra, d'Aragó i també de Catalunya i cada grup que entra ens ha semblat que eren grups de joves amb moltíssim talent, amb moltíssimes ganes de tirar endavant i que eren grups doncs, que ens havien posat doncs, el camí molt fàcil, no? Uh-huh. I que ens hem acompanyat molt bé i hem après moltíssim els uns dels altres. I seguim així, vull dir, estem superagraïts de la participació tant dels equips educatius de les entitats com dels joves que han vingut.
0: Tu també
5: i ara ja és el darrer tram, ens queden pocs dies per davant.
0: Sí. T'anava a preguntar, tu també portes tots els quilòmetres, com la Sofi?
5: Sí.
0: I com van les cames?
5: Bueno, jo crec que és una mica cíclic, no? Com diu la Sofi, pues, jo tinc més experiència, porto des del 2014 formant part de l'Associació Transpirenaica i estic més acostumada a aquests comiats d'entrades i sortides de gent. També tinc una altra edat, que és més fàcil igual de gestionar les emocions. I a nivell físic, pues, mira, tots tenim dies més forts o més o no, que ens costa una mica, però sí que som un bon equip, els joves i els educadors, ens cuidem els uns als altres i quan un pues, li falla una mica, pues, ens acompanyem i seguim fent camí cap a Cap de Creus, que és el nostre objectiu immediat i a partir d'aleshores sempre diem que el Cap de Creus és el nostre futur i un cop arribem allà decidirem quines passes volem fer de cara a encaminar el nostre projecte de vida, que això també és molt interessant.
0: Clar, és que a banda de travessar els Pirineus, que ja us dic que no és poca cosa, també organitzeu tallers i activitats. Amb quin objectiu ho feu, això?
5: Bueno, hi ha un projecte educatiu doncs, molt elaborat des de l'equip que tenim d'educadors i que es co-crea també amb educadors de les entitats socials en el que es faciliten durant el camí una sèrie de dinàmiques en les que hi ha moments de reflexió, de silenci. Aquest any, per exemple, el nostre lema és la travessa, aprenent a opinar, i volem promoure a través de dilemes el pensament crític constructiu entre el jovent, i tot això doncs, ho anem treballant cada dia, fem reunions amb els educadors per després anar proposant les dinàmiques i rols que tindran que assumir els joves el dia següent. Tots els joves són els líders del projecte, tenen que fer diferents tasques per tirar endavant cada una de les etapes que fem fins finalitzar el seu tram i dinamitzen des de la part educativa, com fent de guia, de tancament, hi ha un rol de comunicació que ens ajuden doncs, també a crear els continguts acompanyats de l'equip de comunicació que hi ha durant la travessa, suport en logística, hi ha una tasca molt interessant que és la de buscar curro, que tenen que averiguar el territori, també quines feines hi ha i com està la vivenda. I per altra banda, pues, jo crec que tot això ho compartim després al tancament del dia, no? I que en funció pues, de com arribem, pues, ens anem organitzant pues, perquè hi hagin aquests moments especials.
0: Que interessant i que complet, i com dèiem, 200 joves hauran passat per les vostres mans durant aquest mes. Seguiu així, acabeu diumenge, molts ànims, ja ho teniu. Irene Cendrera, directora de la Transpirenaica Social i Solidària, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte. Gràcies també a la Maria Oliver, coordinadora del Centre de Noves Oportunitats, el Salà, l'Eloi, la Sofi, gràcies també per compartir el vostre testimoni i un agraïment especial a la Laura, que ha fet possible aquesta connexió. des del nord de Catalunya aquí als estudis del carrer Casp. Moltíssimes gràcies a tots. Gaudiu molt d'aquests últims quilòmetres que us queden.
5: Moltíssimes gràcies també a vosaltres per donar veu al projecte, que per nosaltres és molt important.
0: Més important és la feina que feu. Moltíssimes gràcies. Del so, què recollim del dia d'avui?
1: Doncs una notícia d'aquesta tarda, un terratrèmol de 7,4 graus a l'escala Richter ha afectat les costes de Mèxic i Guatemala. El sistema d'alerta de tsunami dels Estats Units ha emès una alerta per tsunami a les costes situades a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol, la costa de l'est de Chiapas, a Mèxic, que també limita amb Guatemala. Per ara, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni de danys materials, però han alertat d'un possible increment del nivell del mar en algunes platges. I el 2025, Catalunya va rebre només el 8,6% dels diners invertits a les autonomies, lluny del seu pes de població i del PIB. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Hisenda i que han fet reconèixer al govern que la inversió executada per l'Estat a Catalunya podria ser major, tot i que estan satisfets amb l'augment dels darrers anys. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
6: Ens agradaria doncs, que l'augment fos més important, perquè és veritat que hi ha un dèficit d'infraestructures també de l'Estat a Catalunya. Evidentment, el que seria objectiu per Catalunya és que les inversions que es fessin a Catalunya responguessin al PIB.
1: La consellera confia que el Consorci d'Inversions que s'ha pactat amb Esquerra Republicana és una eina clau per intentar millorar aquestes xifres. El 2025, Catalunya va rebre 1.231 milions d'euros en inversions, mentre que Madrid en va rebre més del doble. També a l'executiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern actuarà amb contundència davant dels indicis que els incendis d'aigua a Múrcia dels darrers dies han estat provocats.
7: Continua la investigació. Certament els indicis marquen que podria ser un incendi provocat. Serem molt contundents, investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
1: La consellera ha explicat que es manté oberta una investigació després que aquesta setmana s'hagin registrat fins a 5 incendis a la mateixa zona. I l'endemà de l'aval europeu a la llei d'amnistia, el ministre de Transports, Òscar Puente, n'ha defensat l'aplicació immediata i ha suggerit el retorn de Carles Puigdemont a Espanya.
8: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez.
1: Aquestes paraules han indignat Junts per Catalunya. El secretari general del partit, Jordi Turull, ho ha exemplificat a la xarxa social X amb la frase «quanta misèria i frivolitat». I per tancar de l'àmbit judicial, els pediatres de l'Hospital de Sant Pau han declarat davant del jutge que investiga el cas del nadó greument maltractat, que van ser ells qui van derivar la criatura a Vall d'Hebron. No ho van fer, però, a la primera visita, en què només van fer una ecografia al lactant, sinó a la segona, quan la criatura ja tenia trencat el fèmur.
9: A la primera visita a Sant Pau, feta el 10 de març, els pediatres van fer una ecografia a la zona escrotal per intentar determinar la causa d'un hematoma. En aquella revisió només van confirmar que no tenia res a veure amb la bossa d'orina que li havien col·locat uns dies abans a l'Hospital del Mar. Sis dies després, els pares van portar la criatura directament a urgències de Sant Pau i llavors sí, els sanitaris van detectar la fractura al fèmur i també lesions a la zona anal. Va ser llavors que el van derivar a Vall d'Hebron i van activar el protocol davant la sospita de maltractament. En aquell hospital, els pediatres van trigar hores a detectar les importants lesions anals perquè d'entrada el que més els preocupava era la fractura del fèmur i la possibilitat que provoqués una hemorràgia a la criatura, que llavors només tenia 7 setmanes.
1: Gràcies, Àlex Calatrava.
0: I anem als esports. Ja tenim aquí el Martí Junca i l'Andrea de la Torre. Més conflictes al món de l'esport, perquè Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha carregat contra el Barça i la porta pel culebró Julián Álvarez. Martí.
10: Sí, el club matalassé ha publicat un vídeo a YouTube on Gil Marín declara a Julián intransferible i acusa la porta d'alimentar el seu circ personal.
11: La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del, del Barça. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Pero él mantiene esta situación porque...
10: Bé, Déu-n'hi-do, doncs...
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
10: En clau Barça, més novetats, perquè recordeu a Marc Siria, doncs va ser un dels candidats a la presidència del Barça i no va poder presentar-se perquè una part de les firmes que es requerien es van declarar invàlides i no va ser temps de poder-les justificar. Ara què ha passat? Doncs que el Tribunal Català de l'Esport ha fallat a favor de Siria, dient que se li havien d'haver donat més temps per poder-les validar com a certes, i ara Siria podria demanar repetir aquestes eleccions, però ha declarat que no ho farà.
0: Menos mal, perquè seria un altre drama dins del món de l'esport.
10: Bastant.
0: I de cara a la final de diumenge del Mundial, canvis en la ubicació de la pantalla gegant a Barcelona, Andrea.
12: Sí, així és. Des de l'Ajuntament s'ha replantejat la ubicació a causa de l'expectació generada i la pantalla no estarà a les Corts com prèviament s'havia acordat i passarà a estar al Fòrum. A través d'un comunicat, el consistori expressa que estarà prohibit entrar amb begudes alcohòliques, que l'accés serà pel carrer Josep Pla amb Avinguda Litoral i recomanen arribar-hi amb la línia 4 de metro, que estarà oberta fins a la 1 de la matinada. I ja per acabar, la FIFA li ha comunicat tant a la selecció argentina com espanyola que el descans finalment serà de 17 minuts, 11 minuts per les actuacions de Chris Martin, Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per retirar l'escenari i regalar gespa.
0: Doncs una mitja part llargueta, eh? Gràcies, nois, bon cap de setmana.
10: Adeu.
0: I anem al temps. Núria Seró, hola, com estàs?
13: Hola, molt bona tarda.
0: Com s'ha portat la calor avui? Que jo porto aquí tancada des del matí i no he sortit.
13: Doncs ha apretat molt un cop més, de fet, 38 graus, per exemple, a Lleida, Girona, però també a Manresa, temperatures molt altes que faran que la pròxima nit, un cop més, sigui de mal dormir. De fet, tenim avisos ja activats per calor nocturna a diferents punts de Catalunya, especialment de la Costa Brava, com també al sud de la Costa Daurada. I, de fet, al sud de la Costa Daurada ja s'estan formant alguns núvols de tipus baix que faran que aquestes temperatures siguin molt altes durant la pròxima nit i, de fet, no descartem que puguin deixar alguna gota.
0: I de cara al cap de setmana ens espera, entenc, més calor també.
13: Temperatures altes, inclús una miqueteta més. Amb aquest forn li donarem una mica més, una volteta més, i de fet demà les màximes poden assolir els 32 graus tant a Barcelona, Tarragona, 37 a Girona, 38 a Lleida. Una jornada amb un cel una mica tèrbol, ja que avui sí que ha estat més net, ja que ahir teníem força núvols, aquestes precipitacions, amb fang. Avui ja el teníem més net, però la calima torna a arribar, la calitja deixa el cel força tèrbol, i aquest cap de setmana tindrem alguns núvols alts i també una mica encalitjat fruit de la pols sahariana. I les temperatures diumenge seguiran molt altes, tant de dia com també de nit. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, doncs la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, a la Costa Brava serà al voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Daurada, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
0: Doncs a refugiar-se de la calor. Moltes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
13: Igualment.
0: Lluís Colom és al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 23 minuts d'aquest divendres 17 de juliol de 2026.
14: A ser Catalunya, al balcó.

0: L'estiu és platja, són terrasses, és fer tard, és dormir poc, però sobretot l'estiu és un festival, perquè cada cap de setmana hi ha un festival diferent, però també festes majors, i és per això que els divendres en aquest balcó d'estiu volem recuperar una mica els plans de fin amb l'excusa que cada cap de setmana tingueu un motiu per sortir de casa, i que ens farà de guia és la Júlia Domènech, que està a la producció, i ara està aquí al meu costat. Júlia, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Molt bé, molt contenta d'encetar aquesta secció. T'he de dir, però, que no serà gens fàcil.
0: No, eh?
1: Perquè hi ha molts plans de fin, hi ha molts festivals, hi ha moltes festes majors. M'ha costat.
0: Sabem que serà difícil, però va, comencem per aquest cap de setmana. Quin has triat?
1: Doncs avui ens n'anem fins a Salou, perquè aquest cap de setmana, avui, de fet, torna un dels festivals més estimats de l'escena catalana. Saps a quin et parlo? Segur que hi has anat.
0: A veure, digues.
1: El festiuet, home.
0: On te penses que vaig després, quan acabi el programa?
1: Ja ho sabia,
0: cap a Salou.
1: Doncs tot plegat va començar al poble de Valls, a l'Alt Camp, en un polígon, amb 3 dies d'acampada, ara fa 9 anys d'això, 4 ombres mal comptades, una piscina... Bueno, mira, millor que ens ho expliqui la Eli, que ella va inaugurar el primer any del festiuet.
2: De la primera edició del festiuet hi vam anar. Els que confiàvem en el projecte sense saber ni què seria, es va fer un descampat de Valls sense ni un arbre de sombra i van posar una piscineta infantil, que ens va semblar tots molt bona idea, al minut zero de festival, però al cap de 3 o 4 hores allò ja feia un fàstic perquè la gent als festivals no hi va neta.
0: Segur que s'hi va banyar ella.
1: Segur. Diré,
0: aquest any és veritat que tornen els inflables, ho han anunciat, hi haurà inflables d'aigua, a veure com acaben.
3: És una idea terrible posar una piscina de plàstic a un festival.
0: Sí, però és que fa molta calor, has d'escoltar la Núria, com ho deia.
3: Sí, però la gent va amb els peus bruts i has de... Em sembla
0: és molt festival. És ella, és una persona molt neta.
1: Molt important, això. Doncs, Laura, quant diries que costava l'entrada al festiuet?
0: Segur que estava per sota dels 20 euros. Amb aquestes 4 ombres mal comptades.
1: Totalment, ho he buscat i costava entre 15 i 20 euros.
0: Jo he pagat més,
1: Ara, com tots els altres festivals, costa més de 50 euros i l'abonament ja passa dels 70. És a dir, és una mica luxós anar de festival, però això ja ho sabem.
0: Ha canviat el preu, però han canviat els artistes, també?
1: Doncs mira, no sé qui van ara fa 9 anys. Bueno, sé que el grup Buhos sí que són uns resilients del festival i repeteixen enguany i van repetir fa ara 12 anys. I a banda, tenim molta varietat, com per exemple...
4: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la cara...
1: Tenim els mitiquíssims que no poden faltar ja.
0: Estan a tot arreu.
1: A cap festival, aquests que sentíem són els Tiets, també hi haurà la Fúmiga, que farà de les darreres abraçades als seus seguidors aquí al festiuet. Abans de retirar-se, tenim Doctor Prats, tenim Maria Jaume, tenim Ginestà, tenim Figaplaues, la Gossa Sorda, que estan de tornada, els Pets, que de fet estan actuant ara mateix,
0: i mentre estem perdent,
1: el programa, i tu estàs perdent. Però és que després trobem proposes que a mi, francament, m'han sorprès. És que avui actuarà la gran Nena de Conte.
5: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
0: Bueno, aquesta sí que em sap greu perdre-me-la.
1: Mitiquíssima. També, ojo, perquè actuarà Juan Magán aquest cap de setmana al festiuet.
0: La meva aposta és ell.
1: Sempre.
3: No falla.
0: No falla.
1: Un bon verano, un verano azul sempre entra,
0: Bueno, i ayer la vi bailando por ahí, que me'n dius, és que...
1: També hi serà Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, que enguany ha debutat en solitari i tranquils, perquè també han pensat en aquell públic català més nostàlgic i podrem gaudir d'una banda històrica que ha decidit fer parada al festiuet per celebrar els seus 40 anys.
0: No els identifico, Júlia.
1: És que jo tampoc.
3: De moment és difícil.
0: Parlem de l'Axan Busto.
1: Havia de sonar llençat de l'Axan Busto.
0: Guillem la pot cantar.
1: Ai, mira.
3: Ara.
1: Podia, estava a punt de fer un karaoke, jo,
0: El Guillem, si no t'ho fa,
3: No, sisplau.
1: L'Axan Busto.
0: Home, uns clàssics, no?
1: Jo, un cop al mes, me'ls segueixo escoltant. I això no és broma.
0: Doncs a la llista festiuet, tens altres festivals també aquest cap de setmana.
1: Correcte, també està el festival Els Set Inferns, a l'Alt Urgell, un nom espectacular. És un festival de jazz i folk enmig del Pirineu. També continua el festival de Peralada, amb òpera, música clàssica, dansa, tot això en el seu castell. I si ets més de reggae, tens el nou reggae a Vilanova i la Geltrú. I per acabar, si ja no tens 20 anys i et fa mandra dormir 2 dies en una tenda, ves al Talar Music Experience, que aquest any fa 10 anys i trobaràs grups com Buhos, repeteix, les que faltaven també, o Maria Jaume. Els meus pares hi van, per això l'he posat.
0: Per això l'has posat, Això pel que fa als festivals, però què passa si algú vol una cosa més íntima, més de proximitat? Doncs ja anem a les festes majors,
1: de
0: que
1: fet,
0: també n'has portat.
1: Totalment. Saps què és aquest cap de setmana?
0: Què és?
1: És la festa, la festivitat de la Verge del Carme, Santa Margarida o Sant Jaume. Saps què vol dir tot això?
0: Què vol dir tot això?
1: Doncs que hi ha molta activitat tradicional als diferents pobles de Catalunya, moltes festes majors. Com per exemple, començo per Canovelles, un municipi del Vallès Oriental, que només pel nom de la festa ja val molt la pena. És la festa major dels cans i les ovelles.
0: Ah?
1: Vale, enteneu, can, ovelles.
0: Canto ovelles, clar.
1: Hem pogut parlar amb la Carla Muñoz, que és la relatora oficial de la festa major.
0: Relatora oficial?
1: De la festa major.
0: Què vol dir?
1: Vol dir que escriu les cròniques diàries. Vale?
0: Vale.
1: Diguéssim, ella explicava que el poble es divideix en dos grups, els cans i les ovelles, però la Carla ens ha destacat que, a diferència d'altres pobles, no es tracta tant d'una competició d'uns contra els altres, sinó simplement com una metàfora que ajuda a crear aquest ambient festiu i tradicional de la festa. I hem demanat també que ens destaqui les activitats més originals que podrem trobar aquest cap de setmana a Montbui.
6: Si hagués de destacar alguna activitat, destacaria el concurs de truita de patates, que bàsicament cada any hi ha una temàtica. Per exemple, aquest any és sobre musicals, però l'any passat, com la festa complia 25 anys, va ser sobre l'aniversari dels cans i les ovelles, on es presenten grups, que a vegades arriben a ser fins a 200 grups, i cadascun dels grups presenta una truita de patates i guanya un premi. Hi ha premi a la millor disfressa, a la millor truita...
0: Que divertit!
1: Sí, perdoneu que he dit Montbui abans, no? És can ovelles, perdó. I també ens ha parlat d'una activitat que es diu la catxarrada, vale, que segons ella és de les més divertides. Escoltem-ho.
6: Es fa el diumenge per tancar la festa a la tarda, per llevar la gent que encara no s'ha llevat de la festa de dissabte a la nit.
7: Pensa que és la major part de gent del poble, anant per gairebé tots els carrers del poble amb olles, amb pales, pa, pa, pa, fent molt soroll i posant música. Llavors la gent es desperta sí o sí.
1: A mi no em faria gens
0: agressió. No, no, seria terrible, la veritat.
3: Això és el meu poble, però jo encara sóc dels que desperta.
0: Jove!
3: D'aquí uns anys em despertarà a mi, suposo.
0: Ho odiaràs.
1: Vinga, i ara ens anem fins al Baix Empordà, per a Palafrugell. Aquest cap de setmana celebren les barraques de Santa Margarida. Jo m'he quedat amb dues activitats imprescindibles. El primer és el convit del pastor i la sirena, que segons diuen els veïns és un dels actes més singulars i bonics de la imatgeria popular local. Mm-hmm. Comença com amb una cercavila musical, acaba a la plaça del poble amb el ball propi de la colla gegantera, i l'acte ret una mica homenatge als mateixos gegants de la vila, que són en Pitu, que és el pastor, i la lluna, que és la sirena.
0: Ai, que bonic!
1: I representen la famosa llegenda del poema de Joan Maragall sobre l'origen de l'Empordà. Després, com a acte singular, també fan la demostració de pela de suro, que m'ha semblat molt interessant.
0: Com taps de suro,
1: Sí, sí, és l'ofici artesanal més apassionat i molt arrelat a la zona, i fan una demostració, un acte. I també fan la cercavila refrescant i la remullada, que ja només pel nom, amb la calor que fot.
0: Home, amb la calor que fa.
1: Ni apuntava ara mateix.
0: I tant, fins i tot hi ha una última festa major que han fet un canvi, no? De foc a aigua.
1: Exacte. És a Santa Margarida de Montbui, on aquest diumenge, 19 de juliol, es viuen els dies centrals de la seva festa major. I volia mencionar especial aquest poble perquè han canviat aquest correbars típic, perquè si una cosa ens agrada als catalans és els correfocs.
0: Els correfocs.
1: Perdó, he dit correbars. Sí, sí. Són els correfocs,
0: també.
1: Però què passa? Que en el context que es troba ara mateix Catalunya, el risc d'incendi, sobretot a la comarca de l'Anoia, doncs han decidit canviar aquest correfoc per un corre-carrers. I la Helena Fernández, que és la responsable de la comissió de festes, ens ha explicat que com agafaran gralles i altres instruments de la zona i aniran pels carrers i fent una activitat una mica més relaxada,
0: que
1: sense
0: bé.
1: Pirotècnia, però molt divertida, ja m'ho assegurat.
0: Clar que sí, segur que sí. Doncs Festiuet, altres festivals arreu del territori i aquestes festes majors, Canovelles, Palafrugell i Santa Margarita de Montbui, ja ho sabeu, tots cap allà. Nosaltres marxem, tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: 8 i 3, aquesta és la cançó que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel. Raquel Tulleuda, com estàs? Aviam, que no s'escolta bé el micròfon.
1: No se'm sent
2: ara, bé. Ara sí, ara, ara? Sí. Ara sí.
1: Doncs ho repeteixo. Bona tarda, bonics, com esteu?
0: Bona tarda, bé, Raquel. Ha triat aquesta cançó...
2: L'havíeu escoltat, que... aquesta cançó?
0: I'm a Woman, no?
2: Molt bé, Anna, sí.
1: Sabries... De qui és, Anna?
0: És que ara igual la pifio, eh? La pilli?
2: Efectivament, Anna. L'ha interpretat moltíssims artistes, aquesta, però la original és de Peggy Lee, de l'any 62.
0: Ah, vale, no és la que està cantant.
2: Sí, efectivament,
0: és, cantant,
2: és Peggy Lee la que està cantant. I'm a Woman.
0: És que l'altre dia me la vaig posar.
2: Què dius? Per sí. Què?
0: Per un treball que havia de fer la meva filla.
2: Ah, molt bé. Així. Doncs aquesta cançó...
0: Però no sé per on vas, eh? No sé què pot... Què...
2: Aquesta cançó, I'm a Woman, de l'any 62, de Peggy Lee, una mica amb les lletres insinuen que les dones fan de tot, insinua inclòs fingir, si cal. Mira, et llegeixo la lletra. T'ho explicaré, nena, millor que ningú ho fa. Puc rentar la roba al matí, al migdia estendre-la al sol, plantar-me davant teu a la nit i et faré sentir com si tot just hagués començat, perquè sóc una dona. Puc fregir un filet a la paella, preparar el cafè al mateix temps. Puc estovar la roba vella i donar-li un toc perquè sembli flamant, perquè sóc una dona. Això l'any 62, que en aquell moment era una oda
1: al poder
0: femení. A mi m'agrada quan deletreja, no? Deletreja
1: sí, la paraula.
0: Per això la buscàvem, sí. Per això la buscava aquell dia. Tot això té relació amb el quadre de la Raquel, la nostra... ginecòloga, sexòloga, experta en tot.
2: Que si els oients volen veure ara quan revelem el quadre, ja saben que poden buscar-nos a X, a Balcó Cercat, que estem fent l'streaming, i també al canal de YouTube de Cerc Catalunya, que estem fent l'streaming en directe, o a cerccatalunya.cat, molts llocs poden trobar-nos.
1: Li ensenyem el quadre a l'Anna?
2: Ensenyem-li el quadre.
0: Sabré detectar, sabré
2: identificar-lo.
1: Sabràs ubicar-lo a nivell temporal, sabràs de quina època és.
0: Seria... Aquí hi ha com...
2: Aquí el tenim a les pantalles,
0: barreja.
2: Avui també, veieu?
0: Avui tenim a les pantalles. Renaixentista?
1: És barroc.
0: És barroc.
1: Sí, és un quadre del 1600.
0: Per la llum, no?
2: Descriu-lo, Anna.
0: Aviam, sembla una timba de cartes. És una timba de cartes. Mm-hmm. Hi ha dues dones que s'estan mirant com de reull. Sembla que s'estiguin xivant. Potser podria ser el joc de la botifarra, perquè és important... Ara, no sé si és que una d'elles està servint vi a una de les dones...
1: I la botifarra no juga amb la...
0: Parelles.
1: Però no es juga... Com es diu baraja en català? Baralla, es diu?
0: Ah, és veritat, amb la baralla.
1: Clar, Anna. Moc,
0: d'acord.
1: Poseu-li un sorollet de
0: vegada. I després hi ha... Però ho dic perquè juguen parelles. I després hi ha dos Mossos que estan també mirant-se, decidint què faran.
1: Molt important el que hi ha a l'esquerra, Anna. Què fa el de l'esquerra?
0: Què fa el de l'esquerra? Està amb la mà al darrere, amagant unes cartes. Està
1: correcte.
0: Fent trampes.
1: Correcte.
0: Ara entenc el joc de mirades. És a dir, aquí hi ha una desconfiança absoluta. Ningú sap qui està enganyant a l'altre i aquestes mirades de reull ho diuen tot.
1: Hi ha un engany. El quadre es diu o el trampós de l'as de diamants o el taur, també. N'hi ha un altre de pràcticament idèntic del mateix pintor, que és Georges de la Tour. Que és
0: em semblava, ja et dic, renaixentista, però és veritat que la llum és molt
1: sí,
0: barroc.
1: Sí, és molt barroc. És el màxim representant del barroc francès i en concret del tenebrisme, podríem dir. Té una peculiaritat, Georges de la Tour, que és que la llum normalment no ve d'una finestra de l'exterior o d'algun punt extern, sinó que sol venir en aquest quadre en concret. No hi ha ni cap espelma, ni cap lampareta, ni cap llum visible, però normalment hi ha llums en el propi interior del quadre, no? I aleshores hi ha tot aquest joc de llums i ombres, una miqueta caravaggesc, si tu vols, eh?
0: Sí.
1: Aquest
0: sí.
1: Quadre en concret està al Louvre, però n'hi ha un altre, ja us dic, pràcticament
0: està
1: idèntic.
0: Està o estava al Louvre? Està. No, és una broma
1: està,
0: estúpida.
1: Està. No se l'han endut aquest dia, encara. I és un quadre molt bonic, que ens parla d'això.
0: És gran, de tamany, perquè la Raquel ens el du sempre emmarcat, un marc que anem posant cada setmana doncs, els nous quadres que du.
1: Saps que t'hauria de dir que no ho sé, Anna?
0: No
1: ho sé
0: no
1: en
0: recordes.
1: Concret aquest quin tamany té. No ho recordo, no t'ho puc dir. Com que hi tornaré a finals d'any, ja t'ho diré.
0: És molt bonic.
1: Però normalment aquests quadres que tenen quatre figures del barroc solen tenir un tamany mínim, eh? És
0: a dir,
1: no serà del tamany que el tenim aquí, sinó que serà més gran, segur.
0: Intueixo que el tema on vols anar a parar són les trampes?
1: Són les trampes.
0: Trampes i sexe.
1: I he volgut triar en Jorge Latour perquè en té una altra que també hi ha una senyora com llegint el destí i a la vegada, mentrestant, l'amigueta li va robant els diners. És a dir, és un tema que Jorge Latour tocava, no? Aquest tema de l'engany. I volia parlar-vos d'engany i sexe, no en el sentit de la infidelitat, sinó en el sentit de tots aquells enganys que es produeixen en la pròpia dinàmica sexual.
0: És a dir, el primer que em ve al cap, fingir orgasmes.
1: Correcte,
0: sempre...
1: aquesta és l'engany príncep, no? L'engany màxim.
0: Que fingeixen ells i elles, que sempre s'ha atribuït molt a les dones, però ells també
1: ho fan, ho fan més les dones, segons ens diuen les enquestes. Penseu que, com sempre, de totes aquestes qüestions, els estudis, diguéssim, molt rigorosos són limitats. Hi ha un estudi multinacional que es va fer a Dinamarca, França, Noruega, si no recordo malament, d'unes 12.000 persones, que ens parlava de que com a mínim un 50-60% de persones en algun moment fingeixen orgasmes, però la major part de les responents eren dones. Vull dir que estem parlant d'un col·lectiu femení.
0: Sí, l'home és més difícil, jo ho entenc.
1: És més difícil per un home.
0: Però pots exagerar en aquest sentit.
1: Pots

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Per tant, jo fingeixo, no? Es considera que els percentatges parlen d'entre un 15 i un 20% de dones que fingeixen habitualment l'orgasme. Clar, és elevadíssim, és molt. Però ja us dic, tot això té una forquilla molt variable en funció de les enquestes i estudis que mirem.
2: I penso, els homes que suposadament no ho saben, què diu d'ells? O sigui, és veritat que realment no se n'adonen que la seva dona, perquè si és així, també no sé què és més preocupant.
1: Jo crec que moltes vegades, efectivament, no ho saben, perquè fingir un orgasme es pot fer molt bé, fins i tot es poden fingir les contraccions vaginals, és a dir, és relativament fàcil, no?, fer-ho donant-li certa credibilitat.
3: Es poden fingir les contraccions vaginals?
1: Sí, clar, com fent un exercici de Kegel, no?, com si tu volguessis aguantar el pipi. Sí, es pot fer. És a dir, hi ha dones que tenen una tècnica molt elaborada de la ficció de l'orgasme.
2: Estan molt poc connectats amb el cos de amb la seva dona, sí. Si no saben veure que està fingint un orgasme.
1: Depèn,
2: no?
1: Perquè si sempre ha estat així, ja. La resposta que jo crec que és la normal és aquella, no? És a dir, jo no voldria culpabilitzar a la parella que és enganyada d'alguna manera.
2: Yeah.
1: Tampoc es tracta de culpabilitzar la dona, no? Aquí no es tracta de buscar culpa, sinó de veure quin és el problema i quines són les estratègies. El que està clar és que fingir un orgasme no ens portarà mai a una solució de res. Jo no estic obtenint un plaer que voldria tenir, perquè per això inicio una relació sexual. A tu no t'estic permetent tenir aquesta informació que et fa veure que no estic gaudint com els dos voldríem, no? Com a mínim com jo voldria, i per tant no pots modificar conductes i això acaba fent-te sentir malament, no? D'alguna manera també reforça molt l'ego i la conducta de l'altre, no? No li estem donant una possibilitat de modificar, no?
3: Això és important que dius. Es fingeix per reforçar l'ego de l'altre, mira que bé ho has fet. Quan
1: per reforçar l'ego de l'altre, perquè s'acabi la relació sexual, perquè potser estic en una relació en la que no s'acaba, a no ser que jo arribi l'orgasme. Clar, és que les dinàmiques íntimes de cada parella o la quantitat de gent que sigui que estan en una relació sexual, però habitualment és una parella i habitualment el que veiem a la consulta és parella heterosexual, són molt concretes. I aleshores sí que hi ha gent que et diu, és que si jo no arribo a l'orgasme no acaba. No acaba vull dir que no para. Continua i continua i continua i jo no vull que continuï més. I si no arribo a l'orgasme s'enfada. O es frustra, clar. O em diu que no ho fa prou bé. Però aleshores, tu li dius què és el que t'agrada? No, perquè jo com li dic, com li explico que porto 10 anys fingint?
3: Clar. Uau, que clar, fort, no? La parella que de sobte fa 10 anys.
2: I que probablement la pròpia dona en aquest cas no sap com tenir un orgasme de veritat.
1: Habitualment, quan es dona aquesta situació, la dona sap, sí que hi ha dones que no han arribat mai a l'orgasme o que no el reconeixen o que allò que entenen per orgasme és diferent. Cada vegada estem estudiant més d'això, eh? També la sensibilitat cap al plaer té variabilitats interpersonals, no? Pot ser que el que jo percebo com un plaer molt intens per tu no ho sigui tant. Però moltes dones de les que consulten sí que saben arribar a l'orgasme en solitari. Sí que saben quins són els punts de plaer, però clar, és que no ho fa exactament com jo vull i ara com li explico, no? Com destapo aquest engany? Al final hi ha com una traïció, no? D'he estat fent creure una cosa durant molt temps, des de la bona fe, no? Des de la intenció de no ferir-te, des d'aquest constructe, si voleu, tan patriarcal, no? És a dir, que no hi ha una intencionalitat dolenta, però sí que hi ha un engany. Perquè tu creus que jo obtinc un plaer que no estic obtenint.
3: Estava pensant, la pornografia propicia els enganys en les relacions íntimes?
1: La pornografia propicia moltes coses que solen ser dolentes. I sí que propicia a vegades exageracions de l'orgasme. Sí que veiem cada vegada més dones que consulten perquè és que jo no mullo com a les pel·lícules. És que jo no sé fer l'esquirt. Bueno, no et preocupis, és que la major part de les dones això no els hi passa de manera quotidiana. I això és un producte claríssim de la pornografia. Fa 15 anys no veien
3: ningú
1: aquest tipus
3: d'això.
1: No, aquest tipus de consultes no existien.
2: I hi ha altres maneres d'enganyar en el sexe que no sigui fingir l'orgasme, altres que t'hagis trobat tu en la consulta?
1: Sí, una altra,

0: Cosa que passa amb certa freqüència, són dones que et diuen a mi el sexe oral no m'agrada i que la parella té un convenciment de que la seva dona, nòvia, X, amant, el sexe oral, és a dir, el cunilingus, no li agrada, i el que no li agrada és la manera que aquella parella té de practicar-lo. I quan tu veus a la dona en solitari, la dona et diu, no, jo sí que havia tingut parelles anteriorment
1: que
0: m'agradava com ho feien, però amb aquesta parella actual no m'agrada, ho hem intentat dues o tres vegades, em frustro, ens emprenyem, no sabem com comunicar-ho, i per tant hem acabat incorporant aquesta etiqueta de que a mi això no m'agrada, que no deixa de ser una altra frustració, no? Al final el problema amb tots aquests enganys, que, torno a dir, no són enganys amb mala fe, però sí són enganys perquè no li donen a l'altre la possibilitat de conèixer la realitat i de canviar les tècniques o les dinàmiques, és que generen frustració. Aquest és el problema més important. Jo voldria tenir sexe oral. La manera tècnicament com tu ho fas no m'és prou gratificant. I no tinc les paraules, les eines, les estratègies per comunicar-t'ho i acabo fent-te creure que a mi el sexe oral no m'agrada, jo acumulo una frustració. L'altra persona no ho sap, l'altra persona creu que realment aquella pràctica no et resulta plaent.
1: Però per què ens costa? Perquè al final l'has esmentat diverses vegades, la comunicació. Per què costa tant? Número 1, per vergonya? Pudor?
0: Per vergonya, perquè no tenim el llenguatge, perquè pensem que això ferirà la identitat de l'altre. Pensem que si jo et dic, Anna, és que això no m'ho estàs fent com a mi m'agrada, tu entendràs que la teva feminitat o la teva masculinitat no és suficient, que el teu aprenentatge, el teu recorregut vital no t'ha portat fins al lloc en el que hauries d'estar en aquest moment. Ho vivim com un atac personal. I si comprenguéssim que cada persona té apetències diferents, estils diferents, velocitats diferents, i ens traguéssim del damunt aquest pensament màgic de que l'altre ha de venir amb un kit incorporat de com ens agraden les coses a nosaltres, seria molt més fàcil.
2: I pot haver també part de poca autoconeixença d'un mateix o també de no voler expressar coses que ens agraden, que tenim molt a dins i que no ens atrevim a dir-li a la nostra parella.
0: Sí, hi ha molt d'això, i en el cas de les dones en concret continua havent-hi molt estigma amb el tema del clítoris. Continuem veient moltes dones que ens diuen, és que jo sóc clitoriana. I aquest és un aprenentatge que ens hem de despullar d'això ja completament. Sí. Totes les dones som clitorianes, absolutament totes.
1: És a dir, jo sóc molt clitoriana com totes.
0: Com totes. El que passa que a algunes els agrada un estímul més directe sobre el clítoris, a altres amb menys intensitat, altres més els teixits paraclitorians, no? La zona que està immediatament al voltant, però no un contacte directe perquè és un clitoris més sensible. I altres gaudeixen més de l'estimulació del clítoris amb la pròpia penetració. Però l'òrgan sensitiu per excel·lència a nivell dels genitals femenins és el clítoris. Totes aquelles dones que ens estiguin sentint i que diguin, és que jo si la meva parella no m'estimula suficientment el clítoris, no m'excito. No ets rara, ets normal.
1: Clar, i que no, l'ergonomia no ajuda. I això és... Les dones, hi ha moltes dones que no ho saben, s'ha de fer a part.
0: Sí,
1: t'has cansat d'explicar-ho.
0: Si ens limitem a una activitat estrictament penetrativa, i especialment si és penetrativa en una posició en la que hi ha poca fricció, doncs és més difícil arribar a l'orgasme. Malgrat que amb l'edat, habitualment, les dones tenim més facilitat per arribar a l'orgasme, eh? Però és cert que això ho veiem també amb noies joves. Hi ha algun estudi també que parlava de a quines edats això passa més, i passen totes les edats. Les noies molt jovenetes també estan a vegades fingint orgasmes per complir amb l'expectativa, no? Per complir amb allò que s'espera d'elles, i novament amb una influència important de la pornografia per tenir aquests orgasmes que et posen els ulls del revés i sembla que t'hagi de sortir barromera per la boca.
2: I s'enganya en el sexe més o menys segons l'edat?
0: No, el que et deia, no? Els estudis diuen que això passa a totes les edats.
2: Totes les edats, sí.
0: Passa en dones joves, passa en parelles de curta evolució i en parelles de llarga. Des de l'experiència esbiaixada de la meva consulta, i dic esbiaixada perquè al final jo veig persones que tenen problemes, les persones que tenen una sexualitat que els hi funciona perfectament, a mi no em venen a veure. Des d'aquest viatge, jo diria que veig més dones grans que fingeixen, no? També és cert que dones joves en veig menys,
2: Però potser perquè no s'atreveixen tant, no? Com quan ets... no?
0: Perquè no s'atreveixen tant, perquè malauradament la major part de pràctica en sexualitat la fem a la sanitat privada, perquè a la sanitat pública hi ha pocs llocs. Jo en faig un dia a la setmana, però la resta del temps faig privada, i per tant has de tenir un poder adquisitiu mínim per poder-te permetre la consulta.
1: Has dit, falta llenguatge. Què vols dir?
0: Vull dir que no sabem quines paraules hem d'utilitzar sense, i novament això afecta més a les dones, per una qüestió també educativa, sense ser malsonants, sense ser barrueres, sense que se'ns titlli de coses que no volem que se'ns titlli. No? Sembla que si jo dic vaig catxonda, això no em posa catxonda, això sí que em posa catxonda, buf, ja no sóc una persona respectable. No?
1: Perds
0: l'elegància. I al final és una qüestió de pràctica. És a dir, com més parlem de sexualitat amb la nostra parella, com més capaces siguem de mencionar els genitals, de mencionar les diferents parts del cos, de mencionar les diferents pràctiques, de parlar d'excitació, d'orgasme, de lubricació, de penis, de vulves, de vagines, de clítoris, de masturbació, com més avesats estem a utilitzar tot aquest vocabulari, més fàcil serà que ens comuniquem. Sí, clar, per dir no m'agrada que em masturbis així, passo un drama, serà molt difícil que et comuniqui què m'agrada, què vol dir.
1: Clar, estava pensant, deies, falta llenguatge, jo també, no sé si recomanes, però sentit de l'humor, que al final ha de ser
0: bàsic.
1: La solució, bàsic. La clau de tot.
0: Sí, és bàsic, és molt important. És molt important perquè quan estem en una dinàmica sexual amb una altra persona es produeixen situacions que poden ser ridícules. En molts aspectes, en la postura, en que en surti un sexó, en que aparegui de cop i volta un soroll o un aire de segons a on que les pel·lícules no passa, en les cares que fem quan sentim plaer, que poden assemblar-se doncs, a les del dolor, que poden passar mil coses que siguin gracioses. I si a l'experiència sexual aconseguim afegir-hi aquesta part d'humor, és molt més fàcil també comunicar-nos. Quan estem en el terreny de la frustració, l'execució, has aconseguit, no has aconseguit, em dones, no em dones, ostres, és molt més agressiu, no? Si estem en un terreny d'experimentació conjunta, de passar-nos-ho bé, de divertir-nos i d'aprendre què és el que tu em demanes, què és el que jo sóc capaç de fer, què no sóc capaç de fer, però explica-m'ho, ensenya-m'ho, com ho fas tu? És molt més fàcil i molt més constructiu.
1: Sembla tan fàcil, parlar amb la Raquel.
2: No, jo pensava, no sé, quan algú et ve, una dona i et ve, suposo que sempre va per separat, la dona t'admet sense l'home que fingeix un orgasme o que hi ha certes coses. Què és el primer que li dius que ha de fer? O ha de dir? És el primer fer o dir? Què és?
0: Li explico que hem de sortir d'aquest engany i aleshores, en funció del temps que fa que aquest engany s'està produint, en funció de com ella m'explica que és la parella, no? Quin tipus de personalitat té i quin tipus de comunicació tenen en altres àmbits, en funció de si ella és capaç o no d'arribar a l'orgasme en solitari, fem una estratègia, diguéssim, que la teixim en concret per aquella parella o per aquella persona. L'escenari al que hem d'arribar és a que la parella conegui quina és la situació per poder modificar-la. Potser no li explicarem que això fa 10 anys que dura. Potser el que farem serà dir-li últimament està passant això i últimament la teva nòvia, parella, amant no està aconseguint arribar a l'orgasme i portava uns mesos volent-ho dir però no sabia com fer-ho. I no explicarem que fa 10 anys perquè tampoc és necessari.
1: La forquilla, entre últimament i
0: clar,
1: fa 10 anys.
0: Sempre intentem no ferir sensibilitats i tenir les dues persones en un lloc que ens vegi els terapeutes com una persona que està col·laborant, no? Que està cooperant. Si ens passa a veure com un enemic, com algú que li fereix molt la sensibilitat o l'ego, malament.
2: I és el que és normal és que sempre sigui, és a dir, que no sigui mai la comunicació els dos amb tu, no? Sinó que això sigui una comunicació que es produeixi entre ells.
0: Els hi vas donant eines perquè estableixin aquest diàleg mica en mica, però és cert que a vegades no hi ha hagut cap tipus de diàleg. Veiem parelles de 55-60 anys que porten 30 anys convivint junts i mai han tingut una conversa en referència a la tècnica o a les dinàmiques.
1: La paraula clítoris n'hi ha sortit.
0: No n'hi ha sortit i a vegades ni tan sols saben exactament quina estructura és o com s'estimula. Per tant, hem d'aterrar-ho molt a vegades i utilitzar models, o jo em faig moltes vegades un dibuix a la mà que crec que il·lustra molt bé com és la vulva i el clítoris.
1: La vulva de Quantes vegades ha vingut la Raquel amb la vulva dibuixada?
0: M'ha vist mil vegades i és molt fàcil.
1: Entre el polze i l'índex. Una pregunta així, pensar a la llista de la compra mentre estàs mantenint relacions, això és un engany?
0: Això no és un engany cap a l'altre. És
2: un engany cap a un mateix. Com a tècnica per seguir.
1: Estàvem parlant dels enganys.
0: És un engany cap a un mateix, perquè és molt difícil.
1: Estàvem parlant d'enganys i relacions íntimes, no? Doncs.
0: Atenció, que no és impossible, perquè els genitals poden respondre, però en general, quan hi ha estimulació física, hi ha d'haver una estimulació mental que sigui coherent, tant si estem en parella com si ens estem masturbant. Atenció, que si tu estàs tenint relacions amb la teva parella i aquell dia, pel que sigui, en vez de pensar en la teva parella, penses en Clooney, no passa res, eh?
1: Això, jo t'he preguntat la llista de la compra, però pot ser que pensis en...
0: Si és la llista de la compra, malament...
1: T'ha sortit aquest nom a tu, eh?
0: Bueno, m'ha sortit aquest nom perquè tu i jo som més o menys de la mateixa edat i he pensat que si et deia el Justin Timberlake és massa jovenet per nosaltres. Però no passa res, perquè un moment tinguem un pensament intrus o una fantasia que no s'adigui exactament amb allò que estem fent in situ. No passa absolutament res.
1: Clar. És bo aquest tema, eh?
0: És que la culpabilitat és terrible en sexualitat.
1: Sí. La culpabilitat, clar.
0: I tenim, un dia farem una sessió, un dia et portaré un quadre que parli de culpa. Perquè tenim tantes culpes per ser clitorianes, per no arribar a l'orgasme com toca, perquè tinc una fantasia, és que he pensat en el veí del cinquè segona... I la culpa no ens pot acompanyar.
1: Consultori Tolleuda, a partir d'aquest quadre magnífic del barroc que ens has dut, unes dones jugant a... dones i homes jugant a una timba i que s'estan aquí tots estafant com poden. Tolleuda, gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Us deixem amb la graderia per les emissores de Ser Catalunya.

0: Al balcó.
1: De juliol a les 9 del vespre, viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
2: Ven y Pujagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda y Pujagán o compra en ipujagán.com.
3: M de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con MCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
4: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
5: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, l'Eixample, Turó Parc i a Viladecans.
6: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Divendres ja estan aquí els Otero, Miki Otero, Malcom Otero. Com esteu?
1: Molt bé, eh? Una mica de divendres. No sé.
0: Vale, va, reconeixeu. Ara, quan estava sonant la disco, ho hem confessat, estem trinxats.
1: Una mica patats, aquesta setmana.
0: Però per què? Què ha passat aquesta setmana?
1: Bueno, és una setmana llarga, d'aquestes setmanes que són 3 setmanes en una, que passen coses i estàs més cansat.
2: És el febrer, també.
1: És el febrer.
0: Has viatjat, tu, Malcom.
1: He viatjat, he agafat avions, que sempre cansa molt.
3: No has agafat tren.
1: No he agafat tren.
3: Llavors no et fossis la víctima.
0: Però, un moment, avions en plural.
1: No, he agafat un avió d'anada i no de tornada. Sí, sí, sí.
0: Pensava que... Jo, en canvi, el que veig més relaxat és el Miki.
3: Massa relaxat, segurament.
0: No, perquè el color del jersei que portes, per exemple, denota gairebé primavera.
3: Sí, és una promesa de la primavera.
0: Espiritualment et sents una mica així.
3: Aquest jersei, el teu nom és la promesa de la primavera.
0: La promesa de la primavera. Però és llampant, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. No, no em fa por a mi la roba llampant.
0: No,
3: és groc, no sé què s'està imaginant.
0: És
3: un groc taronja, no?
1: Sí. Clarador.
0: Quanta gent t'ha dit avui? Que maco el jersei.
3: Yema de huevo, seria, no? Una mica? Sí, sí.
0: Rovell d'ou?
3: Rovell d'ou.
0: És rovell d'ou. Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: És bonic.
3: No m'ha dit ningú res perquè estic sol, excepte quan vinc aquí a fer el balcó, sóc a casa.
0: Una cosa, ningú et parla fins que arribes als Oteros.
1: No, pel carrer, sentint, rovell d'ou, rovell d'ou.
3: Em parla el mirall. Fins que no surto així a mitja tarda, a les meves converses són amb el mirall.
0: Pues que bé. Avui voleu parlar de vísums.
1: Sí, perquè ha sortit aquesta notícia que ara cada país té una mena de vísum, no? A Europa hi ha diferents plataformes que són com el vísum, però que no es diuen vísum, i s'han posat d'acord perquè puguis enviar calés a algú que viu a França o on sigui. I aleshores això ens ha fet plantejar-nos com ens ha canviat la vida això del vísum. Perquè penseu que abans vivíem en aquest món en el qual feies una transferència i trigava 2 dies. I no es podia fer més ràpid, no es podia fer més ràpid. I si pagaves, encara passa, si pagues, es pot fer immediat o el dia següent, i de cop i volta arriben uns senyors, aquests de Visum, que no sé qui són, i fins a 500 euros, de 50 cèntims fins a 500 euros, és immediat. I dius,
0: Jo trobo el descobriment del segle.
3: Sí.
0: En sèrio. És que m'ha solucionat la vida.
1: No, home, i això ja l'excusa. No porto la cartera.
3: No, jo ja crec que ha canviat molt. Això, quan vam començar a parlar del tema, ho vam veure molt clar. Ha canviat quasi culturalment i sociològicament Catalunya. O sigui, sobretot els usos i costums de Catalunya al bar. O sigui, ens ha canviat absolutament.
1: Encara? O sigui, que encara existeix el perfil de... Ja et faré després un
3: vis. Ja et faré
1: com després? Fes-ho ara, que estem aquí.
3: No hi ha excusa. O sigui, no tens bateria, no tens, o has perdut el mòbil...
0: Sí, sí. Però vosaltres el feu immediatament, sempre?
3: Bueno, o quan vas marxant cap a casa, o el que sigui. Oh. Però hem superat aquella fase, com que realment en un bar, al moment de pagar, una mica com... No sé, com la novel·la de Agatha Christie, Els Negritos, o com 12 homes sense pietat, saps?
1: No és
3: o sigui, era en plan, no era qui ho ha fet, sinó qui ho farà, qui pagarà.
1: Qui pagarà,
3: no? I...
1: sabent que perdrà.
3: I llavors, o sigui, hi havia tota una fauna, no? Tota una tipologia de penya com que no volia pagar.
0: Clar.
3: No? I es feia, com deia el Malcom, no? On m'he deixat?
1: Sí, no, perquè això que dius que fan aquestes coses... Abans, quan pagàvem... dividies, feia un que veia no, jo que no he pres pa, només una Coca-Cola són 17,50. No. Llavors, era una conversa absurda que posaves calés i al final, quan tenies els calés, faltaven calés sempre. Mm. I el que pagava perdia calés.
3: Sempre.
1: Mm. Clar, això al Miki i a mi no ens passa.
3: I s'emportava més aquesta... No? Totes aquestes monedes com d'haver trencat una escura.
1: Sí, semblava que havia trencat la Guardiola.
0: I passava allò de... Falten 2 euros i ja te'ls tornaré, que mai, evidentment.
3: No, clar, és que el problema és amb quantitats petites. Jo crec que som molt formals amb els deutes, clar, i amb els compromisos dels catalans, però les coses... Falten 2 euros, ja...
1: Bueno, 2 euros...
3: I a part, és que realment, és que els estic veient ara des d'aquí. Estic mirant el meu passat. I hi havia gent que tenia una sèrie de coreografies molt estudiades que quasi els podries posar noms. Hi havia el diurètic. O sigui, el rotllo de pagar com a cosa diurètica, perquè cada cop que tocava pagar anaven al lavabo. I llavors es creuaven, sempre es creuàvem amb el cambrer que portava la Dolorosa, es creuen amb just, m'han vingut ganes d'aliviar-me, saps? Just en el moment que estava anint el cambrer Això era,
2: perquè pagàvem en aquell moment. Això t'agafa fent un riu, no?
1: És una veritat, perquè havies al cambrer i sortien corrents. S'ha de dir que el Miqui i jo, que fem una cervesa sempre abans o després de... Que és alternatiu. Nosaltres no tenim aquest problema, no ens fem bísums. Però també és una cervesa, saps què vull dir? Però és que el bísum també... Hi ha gent que dius, no, són 16,50. I paguen 16. Vull dir, aquesta mania de...
0: Ser rodonès, home, ho paguen 17, no? Ho paguen 17, no?
1: No, però normalment arrodonir... Per què arrodonir? Home, cap avall. Però, no, si és d'arrodonir, que sí... Doncs
2: cap a dalt, una mica de propina perquè assumeix els riscos, no?
1: Clar, mira, ara tinc un amic que ha fet 50 anys el dia 4, que felicites Miguel Aguilar, i una amiga comuna... s'ha encarregat de fer un regal entre 30 persones.
0: El tema aquest de regals. Mm.
1: Sí, clar, jo li he donat 3 o 4 consells a aquesta amiga, que també va venir aquí entre la ràdio, que es diu Berta Noi, que jo li vaig dir, si són 30, calcula, divideix en 26, perquè sempre hi ha algú que no paga, i si no, acabaràs tu pagant 80 euros que no et corresponen. Ah. Has de calcular menys, has de calcular que algú no pagarà quan facis la divisió.
4: És com les botigues quan que estimen que al mes hi ha alguna cosa que els roben.
1: Exacte,
4: i ho calculen al pressupost.
1: Sí. I aleshores penses... I clar, era tot un grup de WhatsApp i tot era per bísum. Bísum fet, bísum fet, bísum fet.
0: Clar, això és típic, eh? Fet, sí, no?
2: Sí. No, però això és com... Ja quan entra WhatsApp també en l'equació és tot molt més fàcil. Clar. Perquè I insisteixo, o sigui, deixes darrere el tio que va al lavabo, deixes enrere el model folclòric a l'aeroport, en el moment de pagar, rebien una trucada, que clarament tenien el mòbil apagat, saps? O el melodramàtic, l'Actors Studio, que es mirava les butxaques, tot aquest tipus de farsants han caigut. Llavors, ara tot és molt més civilitzat, clar. No? O sigui, com diu el Malcolm, fins i tot, o sigui, jo... em sembla molt bé quan es paga a través de WhatsApp i tal. El que passa és que també l'era post-Bizum, almenys a mi, no sé si us passa, us ha passat algun cop, de vegades quan torno de fer les birres l'ingresso la pasta a un, saps, a un Lluís que no és el Lluís. Yeah. Que estat... sí.
1: Perdona, explicaré.
2: En concepte,
0: home.
2: Viles o home, Viles Fries.
4: No es pot fer marxa enrere, el Lluís.
0: No,
2: el tal Lluís ja...
0: Jo tinc com 7 amigues que es diuen Anna com jo. I, clar, jo, no, els bisos han anat on no toquen moltes vegades.
1: Al Santi Jiménez li va enviar algú un bizum gran i li va dir, perdona, m'he equivocat, i li va tornar.
2: Una mena de bizum narco, no?
0: No, et diré que sempre que passa la gent torna.
1: No, a mi em va passar, era un bizum més petit, eren com 6 euros, que ho vaig fer amb el número i em vaig equivocar. Aleshores, com tenia el número, li vaig dir, perdona, t'he enviat un bizum de 6 euros, que no era, va dir, i em va bloquejar.
2: Què? En sèrio?
1: Clar, jo vaig pensar, potser ha pensat que això és una mena d'escam, una mena d'aquestes de trampa, et faig 6 euros perquè...
2: Soy tu hijo, se m'ha roto el mòbil, el spam aquest.
1: Però em va molestar i vaig veure qui era. Vaig buscar qui era per les xarxes i vaig veure que era un militar. I aleshores jo li anava dient, esto es honor, i no sé què. Vaig començar a matxacar-lo amb missatges d'SMS que no em tenia bloquejat.
0: Perdona, tu tenies aquell contacte?
1: Clar, perquè tenia el telèfon. No, perquè ho vaig fer amb el número 6, 0, no sé què. Però ja el tenia. I clar, quan l'envies et surt un nom. I era un nom raro.
0: Era un militar.
1: I era un militar.
0: On està l'honor?
1: I clar, jo li anava fent preguntes. Clar, em va bloquejar de WhatsApp, però jo li enviava per SMS. Clar, no sé si veia els missatges o no. Fins que vaig pensar, estàs perdent molt de temps.
0: No m'ho tenies al mal, com això? Per
1: 6 euros, no?
0: Perquè tenia ràbia, no? Per 6 euros.
2: Todo por la patria, 6 euros.
0: Todo por la pasta.
1: No, però que jo pensava, és que vull dir... que em bloquegés, escolta, això sí que no, a mi els 6 euros, mira, pues no sé com es fa, no tinc vida.
0: Malcolm, però té una pel·li que tu estiguessis durant un any
2: enviant-li... Litigant per 6 euros.
1: Era un dia, tu saps això, un dia que era a casa, estava...
0: Eres sargento, eres cabo.
1: Tancava un llibre i pensava, va, envio un missatge. Escolta, te'n recordes els 6 euros? 6 mesos després. Escolta, em deu 6 euros. Fins que un dia vaig pensar, això ja no té sentit, perquè a més el senyor aquest ni se'n recordava els 6 euros. I tal. Però bueno, era una cosa com que em va fer ràbia, vull dir, el després immediat... Jo vaig pensar després, algú em va dir, segurament pensava que eren aquestes trampes que perquè la gent pensa per robar-te pasta i tal.
0: Ja, però si... tio, ha rebut un bisum, és que és tan fàcil de comprovar, no?
1: Que... Sí, però... T'he fet un bisum. Clar, era tan poca pasta que era ridícul. Però
0: no l'hi envia.
2: Li podem enviar ara. Una nota de veu, va. No. Li posem el, no? L'himne de la legión. Paga primer aviso.
0: Què més es paga? No, però
2: el rotllo és que estem parlant de tots aquests casos. Sí que hi ha el model, ja te'l faré o el que sigui,
3: però queda petjada digital, això, sí. Vull dir... Abans era molt més volàtil tot. Hi havia farsans durant anys i anys actuant, sí. I ara aquesta penya no existeix. I jo crec que aquí, a Barcelona en concret, ha tingut molta força el Bizum, i a d'altres parts, que jo ho he assajat, o sigui, al nord, per exemple, a Galícia, sí. País Basc i tal, no entenen el mecanisme aquest.
0: No?
3: És com un nou bar que va per rondes.
0: Bueno, clar, això que t'anava a dir. Saps? Una estalla d'altra ronda, aquesta la pago jo, aquesta...
4: Pago jo, pagues tu, sí.
3: Que és com el format que tries, sí. Per pagar, sigui Bizum o sigui rondes, determina una mica el consum que faràs, no? Mm. Molts cops ells no volen veure tant i tanta estona, però clar, han de completar la ronda, no? Llavors, quan completen la ronda hi ha borratxos, llavors una altra ronda, no? És la idea aquesta d'un martinés poco, dos martinés son muchos, tres martinés es poco, no? Tres martinés es poco. O sigui, clar, llavors passen de ronda i llavors ja és una mena de nit eterna per culpa del mateix format de les... Llavors tu planteges la idea d'un Bizum admirant com, no sé, com una mena de cosa estranya, clar, folclòrica.
0: I t'acaben dient, és muy català esto, no? Segurament o no?
3: Clar, et diuen, és muy català, llavors com fas la cara et diuen... Però tu eres majo per ser català, no? Sí. Ets graciós per ser català.
0: I tu acabes dient, otra ronda pago jo.
3: I tu, no? Otra ronda. Llavors es dona aquest i més amb la sang mestissa, en el meu cas, gallega i catalana, i et dona el complex aquesta i llavors pagues més que mai. Llavors et passes clar. De... No? O sigui, una mica berlanguià, no?
0: Clar,
3: o sigui,
0: clar.
3: Acabes com pagant
1: més del massa. Que he trobat el missatge que m'enviava aquest senyor, eh? Direm José Manuel, perquè no l'agafarem. Sí. I diu, no voy a perseguir a nadie por 6 euros. Menos mal que no me equivoqué en 400, aquí era dels primers.
0: Sí.
1: Després digo, mucho honor y mucha lealtad, pero roba 6 euros.
3: ¿Le has dicho?
1: un mes després, todo por la patria, pero te quedas 6 putos euros. I així no m'enviava.
3: Però aquest home en cap moment et va contestar. No em va dir res.
0: Potser estàs en perill, la veritat, jo.
3: Però això li està dient a un tio que té pistoles, no?
1: Sí, però sí. No, bueno, vivia a Cartagena, tampoc.
3: És un cont, és un relat, això. Acaba amb la mort del Malcolm.
0: És que jo estic dient, és que... sort que ens ho has explicat, perquè ara sabem que estàs en perill.
1: Però l'últim...
3: Clar, llavors, com el conte acaba, que el paio ve, li tira 2 euros, quan ja està mort, li diu... I esta és la propina.
1: L'últim missatge és de l'11 de febrer del 2025. Ara fa un any.
0: Ara fa un any.
3: Pobre home, però està molt bé perseguir per 6 euros, tio, perquè es pot tornar. O sigui, quan...
1: No, perquè, clarament, la meva dona em deia... I si té algun problema econòmic i tal, i... o ha anat al compte i tenia un forat, estaven descoberts.
0: Sí,
1: i clar,
0: i
1: començo a pensar ja que la culpa és meva, que t'has pressionat un pobre senyor que no tenia...
3: O també, i potser pensa que estàs parlant en clau, perquè tot el tema Bizum també dona per un subgènere...
1: Home, els missatges per Bizum.
3: El concepte és un subgènere literari en si mateix, amb pinzellades de haiku oriental, segons el nivell d'atilisme i amb un rotllo informatiu, perquè clar, és que són, no?
4: Hi va un moment que es va posar de moda fer la broma de posar coca pagada o coses així, que després a la gent l'havien ficat en un problema.
3: Feia saltar,
4: li demanaven explicacions.
3: Les brometes.
4: No, que era una broma.
3: Les brometes de no? 60 sí. per
4: exacte.
3: Dinamita per al pollo. Sí, sí, era... Però, clar,
1: per
3: la nostra,
1: per Instagram.
3: Però la nostra veu i els nostres ulls i les nostres orelles en el món millennial, que és l'estimadíssima Laura, ens ha parlat d'un altre...
0: És molt fora aquest tema.
3: D'un altre ús del Bizum, que no coneixíem.
5: A veure, perdó. Primer... Hola, bona tarda. Primer, millennial Joan.
4: Primer Generació Z.
5: Generació Z aquí representada.
3: Ah, vale.
1: Un respecte.
5: Home, per favor. Sí, perquè tu parlaves, Malcolm, que t'havia bloquejat de tot arreu aquest senyor.
1: Sí.
5: Doncs hi ha molta gent que bloqueja les seves exparelles o el que sigui, i el que s'ha vist a programes com, ja sabeu que soc gran fan, La Isla de las Tentaciones,
3: sí.
5: És que s'envien missatges a través del Bizum. Fan un Bizum de 50 cèntims i el concepte, i li posen pues, el que li volen dir a aquella persona. La qual cosa pot fregar l'assetjament.
3: Però en plan, torna amb mi, Patri.
5: En plan, torna amb mi, en plan, m'has bloquejat, vull parlar amb tu, si us plau, parla...
3: Dóna'm una oportunitat...
1: No, però m'estàs donant una idea boníssima.
5: Fes-li un Bizum.
1: Estic pensant, per 2 euros són 4 missatges de pagar ja...
3: Anem a enviar-li un Bizum.
5: Però no sé si serà contraproduent, perquè acabaràs perdent més diners, perquè no te'ls tornarà.
3: No, però...
1: Però em diverteixo.
3: Això és quan tu saps que t'han fet una injustícia i vas a judici sabent que les costes dels advocats superaran el que et poden retornar. Però ho fas per una qüestió gairebé moral.
1: Sí.
3: Vull dir, tu tenim fins a 6 euros. Són 12 missatges de pagar ja per Bizum. Hem de... Però...
5: Si tu creus que pot funcionar, endavant. O sigui, és una cosa que s'està posant bastant de moda i no està gens bé.
3: Però, Laura, llavors la penya et demana perdó o per exemple, una ex, no? Una exparella.
1: Sí. Torna amb mi.
3: Torna amb mi o demà perdó, sí, però estàs introduint el rotllo monetari. O sigui, estàs demanant un perdó comprat amb 50 cèntims.
5: Exacte, la cosa és que tu no pots enviar un missatge de Bizum si no pagues, no? No pots enviar un cèntim. Llavors has de posar aquest mínim de 50 i poses el que vulguis del concepte i el missatge, perquè pots ampliar-ho. Però clar, és que si no pots posar-te en contacte ni per SMS, ni per WhatsApp, ni per Instagram, ni per cap xarxa, però és, també pot ser perillós, això, perquè pot haver-hi un boig que a qui li deu 6 euros que t'assetgi durant un any i mig.
3: Llavors li torna.
1: No, perquè...
0: I estava pensant que pots fer com un poema perquè tu et queda imprès. No, no,
3: clar, quants caràcters són?
4: Pocs,
3: el...
0: Clar, però vull dir que pots encadenar molts missatges i després quan tu revises a com vas al compte et surten totes les frases que t'han enviat.
3: I a més si són pocs caràcters, doncs fas el missatge... El SMS, que el que feia era com contractar diners, coses, també. No?
0: Clar.
3: Tu, Pipilla, és... No? Zul.
1: Però em sembla raonable, perquè és igual, jo jugo a la loteria de tant en tant, no? O bueno, sempre. I aleshores, jo ja sé que no em tocarà. Jo compro el somni de que em toqui. Aleshores, cada dia, quan em dutxo, penso que farem els 90 milions que em tocaran, no? Aleshores, vull dir, jo ja sé que és molt difícil, si no impossible, que em toqui, però compro l'il·lusió. Amb això també podria comprar l'il·lusió que aquest tio em contestés, perquè jo no vull els 6 euros, només vull que em contesti.
3: Clar, clar.
1: Jo li regalo els 6 euros.
4: Són 35 lletres.
0: Jo vull el balcó,
4: i queden 35 caràcters.
0: Ah, 35,
3: ostres.
5: A mi em surt 200, eh?
4: Ah, sí?
5: A la meva
3: 35.
5: 200 caràcters.
4: Doncs el meu banc només 35.
3: Uau, premium, eh?
1: El teu...
3: Home, amb 200 ja... ja...
1: No, 200
5: home, mireu, no és mentida, aquí baix. 200
3: no,
5: caràcters.
3: Amb 200 ja pots Joan, tenir... No,
5: has de canviar de Bizum.
1: No, és un banc menys xerraire.
3: El teu és per insultar-lo, només. Sí, en el cas del Malcolm seria cabronazo.
4: El banc no em deixa fer moltes explicacions del Bizum.
3: Rata.
4: Jo també pensava això de perseguir la gent perquè et faci el Bizum. El grup d'amics, a vegades, quantes vegades està permès perseguir una persona perquè et faci el Bizum de 6 euros? És allò de no te l'ha fet... I escrius, recorda el Bizum...
3: Però almenys, però allò que tothom ho està mirant. Tothom ho sap.
4: Yeah.
3: O sigui, saps?
1: Fa,
3: o sigui, aquesta persona...
1: Es fa
0: I es fa llista de morosos, No falta pagar el Bizum i surten.
1: Llista i es veu, però també fas... Recordeu-vos de pagar... I només queda un per pagar.
3: Mm.
1: Ja saps que és ell, però tu no dius Joan, paga, collons, sinó dius recordeu
3: totes,
1: que hem de pagar.
3: Totes recordeu les Anes Puigvoltes que hem de pagar. Tenim una cançó de no pagar el Bizum, o de reclamar el Bizum, ja no me'n recordava.
0: És boníssima, vinga, que soni. No me hagas el amor, amb el Bizum,
3: de mi corazón no me hagas. Això li podria enviar el legionari, no m'hagas el amor amb el Bizum.
0: A veure la lletra.
1: Es pot enviar un link per Bizum, perquè potser li envio la cançó.

0: sigui, això és el que passa
1: una gran
0: quan...
1: lletra, eh?
0: O sigui, el Malcolm està a 2 setmanes d'acabar fent una cançó com aquesta, perquè, si veieu, és la cançó d'una persona molt obsessiva, perquè diu, yo te compré el viaje a Canarias y no tenías permiso de residencia, que me salió más caro, ¿sabes? O sigui, és l'exposició d'un cas, no?, d'algú amb una monomania que vol recuperar aquesta... Igual... Quin és el títol de la cançó, Joan? Igual és 6 euros, el títol.
2: No me hagas el amor, hazme el bizum. Bueno,
0: jo li enviaria el de l'exèrcit.
3: No sé jo si juga un poc, eh?
1: Un altre capítol important que s'assembla una mica al bizum és quan fas viatges, aquestes eines, tricau.
0: Ah, sí.
2: Splitwise, jo faig servir
3: Splitwise. Faig servir jo.
1: Hi ha gent que es posa molt nerviosa amb aquestes
3: eines. No, perquè no és... Perquè està tan ben fet que és... El repartiment mai és intuïtiu. No, com jo t'he donat 30 i tu em devies 20, i aquesta... Normalment fem malament els
1: números. No, és la fi dels trileros.
3: Clar, i això ho fa clar, i quan acabes tu penses que has pagat i encara deus 120 euros. I dius, no, però no acabo de pagar 300, sí, però és que devies perquè no havies pagat-ho d'abans. Sí.
0: El que passa és que sempre queda com la última, el reducte de no voler pagar... Que és dir, jo he consumit menys, no? La cosa sí, aquesta, això continua.
4: Amb un viatge amb amics nosaltres, ens esbarallàvem per pagar, com antes, quan no hi havia bizum, ens esbarallàvem per pagar perquè ningú, o sigui, ningú volia fer el bizum al final del viatge. Llavors, jo pago tot i em preu bizum.
0: Clar, també ja...
4: No vull.
0: És molt elogiable la persona, vull dir... Ser un emprenedor a dia d'avui no és muntar una app d'economia d'encàrrecs, com... Saps? Ser emprenedor és assumir que et facin el bizum i tu posar-ho al davant, o sigui, està claríssim, sí.
1: El problema és l'obsessió. Jo quan he tingut aquesta... He viatjat amb gent, tota l'estona estic mirant. DEC, 30,2...
3: No, i un moment que et poses per sobre perquè paga no sé què, sí. Ja estàs content, però el dia següent va l'imbècil del costat i paga no sé què i tornes a deure però... 14 euros.
0: És com una competició, no? Com
3: exacte,
0: una...
3: jo vull estar al
0: davant. La Liga Fantasy, una mica. Però el rotllo de... És curiós arribar a través d'aquesta aplicació, diguem, tecnològica, el que es porta fent tota la vida entre els Jocs d'Espanya, que és que volen pagar. O sigui, que és molt difícil pagar. A mi, a Galícia, sí. Em costa moltíssim pagar. I hi ha penya que són els messis de pagar, o sigui, són els... No, la minya saps... mal de pagar. Tenen unes estratègies increïbles. O sigui, jo vaig estar...
1: I no és que vagin sobrant, no és que... Sí,
0: no, en absolut, és una cosa cultural.
3: Els Aragó diuen que invitares de pobres, que és una frase que m'agrada molt. Yeah. Invitares de pobres, que vull dir que... Però és una elogi, autoelogi, en el fons. Clar. Però dius que els rics no conviden, convidem nosaltres que som els pobres.
0: Però us explico una manera de pagar d'un tio d'allà que me la va fer aquest estiu i vaig flipar. És com jo amb aquesta persona, és un col·lega de tota la vida allà, no havia pogut pagar mai, ¿vale? O sigui, sempre s'avançava, perquè allà és que es compren les copes sobre, com els pisos que es compren sobre plano, o sigui, abans allà, saps? O sigui, i ja, a la barra, conjunts escultòrics del Vaticà, allargant braços per pagar, sí. Buah, jo estic molt desentrenat, vinc de Barcelona, saps? O sigui, voluntarioso, però no acabo de consumar mai.
2: La gent no treu la targeta aquí.
0: No, clar, i llavors, ja clar, t'agafen rampes d'allargar el braç, i aquest tio em va semblar ja la meravella, perquè estàvem els dos, tal, fent una ronda, tal, no sé què, o dos, no recordo, i llavors s'apropa el cambrer i veig que em deixa pagar. Vale? Llavors jo he pagat amb un bitllet de 20 o de 50. Posem sí. De 20. Pago amb un bitllet de 20, el miro amb cara de m'has deixat fer-ho? O sigui, què ha passat aquí?
1: Què t'està passant, no?
0: I veig que ell somriu. Vale? I llavors el cambrer marxa per fer el canvi i tal, i quan torna amb el cambrer li dona el canvi a ell dels 20 euros sí. Que li havia donat jo, i ell agafa un bitllet de 20 euros i em el posa a la butxaca de la camisa. I em diu, l'estiu vinent, si vols, intenta un altre cop. Saps? Em va semblar com una cosa semimàgica, o sigui, un moviment ninja raro, tio, de hòstia, clar, ja ha tornat a pagar.
1: Tu flipant que li donés el canvi a ell, no en tenia res, no?
0: Sí, llavors jo... Clar, això va ser fa 2 estius, llavors...
1: Sembla de l'oest, eh?
0: L'estiu aquell ho vaig explicar en algun acte de la novel·la de les Fires del Llibre d'allà, i ho va sentir una amiga, també, d'infància allà. Llavors, aquest passat estiu em va fer el mateix, però sofisticat, que és... que és que al tiquet de compra la cambrera havia escrit per ordre a la meva amiga ni de conya vas a pagar. O sigui, realment són mestres.
1: És a dir, tu tornes amb...
0: Milionari.
3: No, però l'altre dia em va passar, jo tinc un amic que és un actor que a Casa de Paper, un amic d'infantesa, que es diu Jovic Keuchkerian.
1: És un
3: amic d'infància. És un amic, és un tio molt gran, com sabeu. I l'altre dia venia a Barcelona que feia un monòleg i vam dinar. I aleshores... Jo volia pagar, venia a Barcelona, i li dic al cambrer en cobra, i em diu,
5: me ha dicho el señor que no... Clar, era tan gran amb aquestes mans que va dir, no m'atreveixo.
0: Clar, clar, el rotllo per intimidació física.
5: Sí. Ya le he dicho que no podía, que no te dejara pagar. En la qual cosa ja no havia... Ja no.
0: Però és bonic, això, aquí paga, i això també passa a Barcelona, sí, perquè també té a veure amb la cosa generacional. És a dir, el cambrer no calcula mai qui va millor vestit o qui sembla que té més pasta. No, si no, és una cosa realment al respecte, no? Llavors, jo puc intentar pagar, però si estic amb un pare o amb un tiet o alguna cosa, el cambrer, tot i que jo ja tinc 40 i pico tacos, li cobrarà en aquesta persona. Hi ha com una cosa...
1: A la persona més
0: de
1: gran.
0: De respecte a la sí, persona sí, més gran.
5: I això és una frase, el meu sogre de Madrid té una frase boníssima que diu sempre, a mi no se m'escapa una invitació barata.
0: És bona aquesta, és bona.
1: Que bo. A mi m'encanta quan, si sí, sí, convidar, dius, ara torno, no? I vas al lavabo i deixes pagat. Sí, sí. Això és bonic, també. I
0: això, llavors, això és molt
1: tothom s'aixeca i va pagar i no, ja està pagat.
0: El que passa és que quan passen molts anys, la penya ja es comença... És el que et deia de comprar sí, els pisos sobre pla. O sigui, la penya ja comença a anar... Al principi era abans del cafè, i llavors es va avançant i al final la penya quasi, o sigui, paga per avançat, o sigui, abans de començar a consumir.
5: Hi havia un cas que és el mític editor Toni López de Madrid, que era el propietari de Tusquets, que sempre pagava, sempre marxava abans dels sopars. Sempre era, no li agradava molt la gent, estava una estona i sempre marxava. Però quan anàvem a pagar, ja havia pagat, sempre, sempre. Érem 30, 20, 10, 3, havia pagat el sopar.
0: I què us sembla el gest pòstum de pagar? Quan va morir el Shane McGowan dels Pogues, dels pobres,
1: sí,
0: del grup de punk, el tio va deixar, em sembla que eren 3.000 pounds en cervesa,
1: sí,
0: en el pub més proper al tanatori pel dia que l'enterressin. I clar, van acabar i van allà i estava tot
1: ja
0: pagat
1: estava tot
0: pel tio que estava a la caixa.
1: Escolta, heu portat una altra música. Mireu com sona.

0: però aquí també hi ha el mentider que diu no, no, no tinc visum. No cola.
1: Bueno, això en algunes no.
2: Però... Sí, el teu pare no té visum, eh?
0: No, bueno, el teu pare sí, me'n refereixo de...
3: No, que hi ha molta gent que no té visum encara, eh? Hem començat parlant de visum, però sí, hi ha molta gent que no. Ja,
4: sí. Si no el té, si no el tenen és perquè no se l'han volgut instal·lar. Però
1: no, però per hi ha un gap generacional això, amb sí, això. Hi ha gent així més gran que no té visum i geogràfic, també. Sí, hi ha no, zones si són, on no es fa servir.
0: Sí, si són australopitecus, sí, però la veritat és que normalment sí.
3: A mi m'ha agradat molt lo de deixar pagat pòstumament.
1: Sí, és bonic, eh? Sí, sí. És molt bonic, és molt bonic.
3: Sí, sí, és sí, com sí, un regal, no? De... Sí, sí.
1: I és un regal, és com la promesa de la celebreu sense mi, brindeu per mi, brindeu a la meva memòria, no? Sí, sí.
3: Que
1: sí,
3: bonic. Sí, sí. Visums, Mike Otero, Malcom Otero.
1: Ai, podem tornar a pujar la cançó per marxar.
3: Sí,
1: alguns clar, miren els ulls, el nas, jo miro la cartera.
3: Ai, ai, pel cap de setmana. Oh.